0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Les històries que em fan més por

0: escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: I tot i... tingués l'alcaldia en minoria.
1: Fa 30 anys que el Cap del Remei treballa amb un model d'autogestió que va ser pioner i que ara funciona a altres municipis de Catalunya. Dijous a la tarda es va fer un acte al Paranimf de la Universitat de Vic a través de tres mirades, una de país, una de sistema i una tercera de territori. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El Cap del Remei de Vic celebra 30 anys i dijous a la tarda es va fer l'acte institucional de celebració en què es va posar en valor el seu model pioner d'autogestió. Ho explica la gerent del Cap del Remei, Lídia Aulet, i el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez.
3: Demostrar que una altra manera de gestionar i fer l'atenció primària era possible. L'EAP Vic va ser la primera entitat de base associativa, el primer equip autogestionat d'atenció primària de Catalunya. Aquella aposta implicava assumir responsabilitats, prendre decisions, innovar i, sobretot, confiar en els professionals.
4: La confiança, autonomia, la responsabilitat als professionals de la salut era possible tenir un resultat d'atenció excel·lent, compromesa i sobretot estretament lligada a la comunitat.
2: Aquest centre va ser pioner i model per a d'altres i en l'acte va posar la mirada en l'aportació que ha fet Vic a la sanitat. Marina Gelí, directora general de la Facultat de Medicina de l'UVic, i Manel del Castillo, president de Kairos.
5: El primer consorci es fa a Vic, els pal·liatius als anys 80 comencen a Vic i després la primera entitat de base associativa comença a Vic, el capitatiu comença a Vic, no sé, tot passava a Vic i Osona.
6: Sou l'exemple del que voldria. El que voldrien que passés. Al final, el Kairos, els projectes del CSIC, són una versió reduïda, segurament, de lo que sou vosaltres. No estem inventant res.
2: En l'acte va quedar palès que el que ha canviat en aquests 30 anys també és el volum de gent que atén l'equip d'assistència primària format per 106 professionals que arriben a 30.000 persones. Ara l'espai s'està ampliant un pedaç, com deia l'alcalde Albert Castells, que apuntava que s'ha de tenir en compte el futur creixement de la ciutat. De cara al futur també rebran l'acreditació com a cap universitari de l'UVic.
1: L'any 2025 va ser declarat oficialment l'any del poble gitano a Espanya i Catalunya per commemorar el 600è aniversari de l'arribada documentada de la comunitat de la península Ibèrica. Això va fer que la celebració del 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano, adquirís una dimensió institucional, històrica i reivindicativa molt superior a la d'anys anterior. Davant de tot això, aquest mes de setembre, més d'una vintena d'estudiants gitanos han començat la Universitat de Catalunya i des de Ràdio Televisió de Cardedeu estan preparant un podcast amb un d'ells, en Moisès Jordoví, que els quals han entrevistat per parlar sobre el tema. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Doncs sí, Ona, així és, i és que Moisès Jordovitz és un jove de Cardedeu que estudia dret a l'Universitat Pompeu Fabra. Va començar a estudiar preocupat per la lluita del poble gitano i els seus drets i s'ha convertit en activista de la comunitat gitana. Ara, juntament amb aquesta casa en Ràdio Televisió de Cardedeu, està preparant un podcast per donar veu al poble gitano. Escoltem-lo.
8: Vaig començar a estudiar dret perquè des de petit sempre he vist, doncs, que com a gitano hem patit molta discriminació i no n'havia una figura, doncs, que fessi d'aquesta defensa, i també perquè m'agrada molt, doncs, estudiar la llei, el pensament crític, reflexionar, però sobretot perquè és una lluita que el poble gitano porta patint durant molt de temps i no n'havia, doncs, una figura jove que pogués representar tot el col·lectiu a nivell legal.
7: Amb el podcast vol mostrar el poble gitano en definitiva sense estigmes i des de l'educació i els valors de respecte a la humanitat.
8: Se n'adonin que, com en tot arreu, hi ha gent bona i gent dolenta. I llavors hem de tenir també en compte que dintre de tot el col·lectiu hi ha una gran majoria, per no dir avui en dia quasi tots, que estudien, que treballen i que això, doncs, no surten als mitjans de comunicació i també ha de sortir, no només lo negatiu.
7: L'any 2025, coincidint amb l'any del poble gitano, el Parlament de Catalunya va aprovar la creació del Pacte Antigitanisme, una eina institucional impulsada per combatre de manera transversal la discriminació i el prejudici específic cap al poble gitano.
8: El que hauríem de fer, doncs, actualment, és fer una tasca important en l'educació, incorporar la història del poble gitano als llibres de text de primària i de secundària perquè l'alumnat en general tingui coneixements de la història del poble gitano, que és una història que no, ve de nou perquè portem aquí fa 6 segles, des del 1415, i amb això doncs, el que farà, l'impacte que tindria tot això és que tant el propi alumne gitano com no gitano doncs, tingui coneixements no només del poble gitano, sinó de tota la història en general, i per això és molt important l'educació, perquè així els nens i nenes podran aprendre i parlar des del coneixement d'una història mil·lenària que malauradament fins a dia d'avui doncs, no ha tingut l'impacte a l'educació que hauria de tindre.
7: A Moisès apunta que queda molt per trencar l'estigma contra la comunitat gitana, partint de la definició pejorativa que fa la Real Acadèmia Espanyola sobre la paraula gitano, i insta a visitar el web museuvirtualgitano.cat per conèixer tota la seva història.
1: La pluja obliga a suspendre la jornada de diumenge de la Fira de la Galeta de Camprodon, que va plegar molta gent dissabte al matí. Isaac Muntades.
9: La pluja va deslluir un gran inici de la Fira de la Galeta de Camprodon i només es va salvar al matí de dissabte. A primera hora de la tarda, l'avís és alert, suspenia totes les activitats, fires incloses, pel risc de pluges torrencials. Les restriccions van obligar l'organització a cancel·lar el programa de diumenge. Sentim el regidor de promoció econòmica, Joan Sàrria, explicant el moment de l'arribada de la pluja.
10: Ha plogut molt fort, entre 3 i les 4 ha quedat un diluvi, que de fet era quan han dit per avançar primer el concert, i la fira sí, és una llàstima, perquè tot d'aquesta tarda, sí, ja, al final s'ha anat en orris, la veritat. Ara no plou, però sí que hi ha hagut una hora que ha plogut molt i molt fort, que ha sigut quan s'ha decretat l'anul·lació de les activitats.
9: El xàfec no va permetre la celebració de la disco cooking i del concert de C.C. Gianotti en Apreminuit. Abans de la tempesta, el temps havia donat una treva durant el matí amb sol i calor. Això va provocar que molta gent vingués a Camprodon. L'actor de les Mil Cares del Polònia, Pep Plaza, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida de la fira a l'Espai 1 d'Octubre, sota el pont, amb el seu humor característic.
11: Que es digui Espai 1 d'Octubre és molt adient, perquè se'n van repartir moltes de galetes. Llavors, quan veig que ho heu pillat, sou un públic intel·ligent, però també es va repartir alguna porra, però això ve de Madrid. Llavors, aquí, el que potencia més la galeta, la nostra galeta.
9: L'imitador va viatjar al passat per explicar la relació que el vinculava amb les galetes Birba, les estrelles de la fira.
11: La meva mare era modista i era el seu arxiu de tots els fils, els didals, les agulletes. Segurament que a casa també hi havia aquesta caixa de birba de llauna plena de fils de tots els colors, amb agulles de tot tipus, amb aquell cruixí, etc. I a casa dels meus avis era l'àlbum familiar. Tenien 3 o 4 caixes birba amb totes les fotos de família, algunes en blanc i negre, algunes en color sèpia.
9: La resta de la inauguració va consistir en una bateria d'imitacions com la del rei emèrit Joan Carles I, que preferia les galetes príncipe, els presidents espanyols més moderns, els cuiners més mediàtics del país. El moment més màgic va ser quan va agafar la guitarra i va convidar la seva dona, la cantant Txell Sus, per interpretar Illes dins d'un riu de Tomeu Penya. Va acabar amb el mític Boig perdut de Sau, tonejat amb les veus de Sabina o Serrat. A la fira de productes artesans, cues per tastar les galetes a l'estand de Birba. Un espai del petit galeter ple de nens i un munt de gent passejant pel carrer València i la zona comercial del pont abans de l'arribada de la pluja.
1: I els Segals d'Osona van acabar eufòrics dissabte al 30 el 30è concurs de castells celebrat a Tarragona, i no només per la més que notable quarta posició obtinguda entre les 18 colles participants, sinó també perquè els Carbassa van tornar a assolir 8 anys després tant una tripleta de 8. Andreu Jiménez.
2: 3 castells de 8 pisos descarregats en una mateixa actuació, com sobretot descarregar el 2 de 8 en folre, un dels castells més desitjats i apreciats per la colla. Van obrir el foc amb el 3 de 8 més cap a mat i van continuar amb un sòlid 4 de 8 que aquesta temporada els havia fet una mica la guitza. Tancaven la segona ronda situant-se encara en una novena posició provisional després que la majoria de colles hi havien anat a màxims. Es guardaven per la tercera ronda el tot o res i amb el repte més exigent, la torre de 8 en folre, que només havien deixat encarregada els 2 últims anys. Eren gairebé les 9 del vespre i malgrat el cansament acumulat, els Segals van completar una torre folrada amb molt d'ofici, destapant l'eufòria dels Carbassa. Feia 8 anys des del 2018 que no ho assolien. Aquesta era la desena que completen en els gairebé 30 anys de la vida de la colla, que amb les 3 aletes de dissabte arribaven a la xifra dels 200 castells de 8, 174 dels quals descarregats. Ara afronten la recta final de la temporada amb les piles carregades per assolir els últims reptes pendents del curs, com el 7 o el 8, com el 7 de 8 o el pilar de 6.
1: Ioques Grasses anunciava ahir que el primer dels 4 concerts de comiat que havien protagonitzat aquest dilluns a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ajornava a 19 d'Andreu.
2: L'episodi de fortes pluges ha obligat a canviar la data de l'actuació, tenint en compte les afectacions de la mobilitat i les condicions de seguretat. Les actuacions, amb gran final dissabte, culminaran amb més d'una dècada de trajectòria del grup. El Cas Grasses ja va acomiadar-se de la comarca el mes de juny en el mar del Cabró Rock, en un festival en què al llarg dels anys han actuat fins a 5 vegades. En una actuació amb èxit dels últims 3 discos, inclosos el darrer àlbum Fruit del Deliri, Montero va recordar els seus inicis pels pobles d'Osona.
1: I va ser l'any 1990 quan les Nacions Unides van decidir proclamar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de la Gent Gran. És al voltant d'aquesta data que molts municipis programen activitats especials que posin en valor la gent gran de la comunitat, i també de Cardedeu és un d'ells, Enric.
7: I és una caminada, jocs de taula, tallers de cistelleria i ceràmica, un bingo musical. La Setmana de la Gent Gran a Cardedeu ha ofert tot un ventall d'activitats, no només per donar a conèixer tot el que s'organitza de manera habitual per les persones grans del municipi, sinó també per generar consciència sobre el respecte i la importància de la lluita contra l'edatisme. Escoltem Alicia Ortega, dinamitzadora de l'Espai de la Gent Gran de la Tèxtil Rase.
12: Crec que és important per trobar-nos, per connectar-nos, perquè quan ens trobem en els diferents espais on s'han fet les activitats, el que ha passat és que t'adones que hi ha molta gent que es retroben després de fa un temps, no? Perquè hi ha gent que va més a un casal que a l'altre, o perquè surten menys de casa, o per diferents motius, la gent es retroba en aquests dies, no? I això és molt bonic. I descobrir noves propostes de coses que estan passant, perquè s'estan treballant des de la regidoria de gent gran i des dels casals estem treballant per la gent gran de Cardedeu, no?
7: La Carme és una de les més de 250 persones usuàries que participen en les activitats que s'organitzen de manera habitual des de l'Ajuntament. Unes activitats que, més enllà de distreure, busquen altres beneficis com la millora de la salut física o la memòria. Escoltem a Carme García, la usuària jubilada.
13: Bueno, a mi m'agrada molt venir a aquesta activitat del bingo musical perquè és molt divertida i, bueno, et fa anar de pressa, no? Que el cap treballi de pressa per identificar les cançons i després també la caminada, també m'agrada molt anar a caminar, i l'altre, el teatre també.
7: Més enllà de la Setmana de la Gent Gran, la regidoria ha organitzat durant aquest any diverses activitats per la lluita contra l'edatisme. La sèrie d'entrevistes Veus del nostre poble o l'exposició Edatisme Zero són només alguns dels exemples davant del repte d'un envelliment digne. Un repte que va molt més enllà d'una setmana a l'any.
1: I amb aquesta notícia acabem l'informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: Com sempre, saludem el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, també com es presenta el dimarts.
15: Hola, bon dia. Què tal? Per fer són dilluns, comença una nova setmana. Benvinguts a la informació meteorològica. Primera setmana sencera d'aquest mes d'octubre del 2026. I el temps ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana. La veritat és que divendres, l'última informació meteorològica que vam dir, no es veia per cap... Hola, molt bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Quines tempestes ahir al matí, zona de Granollers, va ser realment extraordinari. Es van tornar a superar 100 litres en poca estona, greus desperfectes, greus inundacions. La clau de tot plegat és la temperatura que tenim en el mar. El mar està molt calent i només està fent... hi ha molta energia i és el combustible ideal per fer créixer aquestes tempestes, que són molt, molt importants i són molt difícils de predir. Cap model meteorològic feia predir novament ahir unes tempestes com aquestes. No sé, realment estem en uns dies que ens està sorprenent moltíssim aquestes quantitats de pluges tan importants. Sobretot va ser això, va ser un matí i cap a prelitoral, on es van produir aquestes tempestes que neixen dintre el mar i es van introduint cap a dintre les poblacions. Avui no s'haurien de repetir, no es repetiran aquestes tempestes nascudes al mar. A més, amb altes pressions, és molt curiós, eh? Hi ha anticicló, però només una mica d'entrada d'aire fred i l'energia del mar fa créixer aquestes tempestes. Avui, les tempestes que tindrem a la tarda, les precipitacions que tindrem aquesta tarda, ja seran les pròpies d'aquestes dates. Un front atlàntic que ens anirà creuant i aportarà precipitacions. Poden ser una mica destacables, una mica importants, però res a veure amb aquestes inundacions que han tingut els últims dies. Seran 10, 20, 30 litres a tot estirar. Les temperatures encara força suaus. No ha fet fred aquesta nit,

0: Gràcies, Pep. Fins demà. Ahir dia complicat que es va informar des d'un especial al territori 17, on es va informar en directe sobre tot el que estava passant en aquests moments, sobretot a la zona del Vallès Oriental, un programa especial que va estar acompanyat d'Andreu Jiménez i Laia de Déu i també a Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu. Andreu, no sé si hi ha alguna cosa per al que fa als transports.
1: Doncs, Ona, sí, parlar sobretot que estem llegint des del compte d'X del trànsit C-17, que hi ha una esllavissada a l'alçada de Lliçà d'Amunt a causa d'aquestes pluges que hi ha hagut i que alçada restringida i desviaments a causa d'aquesta esllavissada. També hi ha hagut un accident a Tona en sentit cap a Vic amb un carril tallat. La circulació també és intensa a diferents punts com a Mollet del Vallès, direcció Barcelona, com sempre, també a Lliçà d'Amunt en sentit direcció Barcelona amb un carril tallat, per tant ja veiem que s'estan veient els efectes d'aquestes pluges, que al Vallès Oriental encara hi ha carreteres tallades, com per exemple el túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles i la carretera que va de la Roca a Vilanova del Vallès.
0: Al llarg de la setmana anirem veient com evoluciona tot aquest tema. Moltes gràcies, Andreu. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Territori 17.
1: Són 9:15, per tant és moment per l'entrevista. I avui parlarem del projecte De Tu a Tu, una iniciativa de mentoria social que crea vincles entre joves i també persones adultes voluntàries d'aquest projecte. La primera edició ja ha finalitzat i ara enceta una nova etapa amb una segona edició. Ja tenim aquí a l'estudi a la Mireia Camproví, tècnica del projecte de mentoria, i també a Julio Cibrián, coordinador de la taula d'infància. Què tal, com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Veiem que la primera edició ja va acabar, heu presentat resultats i ara teniu una nova edició d'aquesta taula, d'aquest projecte De Tu a Tu. Abans de

0: començar a parlar sobre el projecte, primer expliqueu de què tracta aquest projecte de Tu a Tu i també d'on neix la necessitat de posar-lo sobretot en marxa aquí a la nostra comarca d'Osona.
1: Doncs el projecte neix a la taula d'infància, que ja abans de la pandèmia començava a veure la necessitat de fer un acompanyament diferent amb adolescents i joves que puguin estar amb els recursos residencials d'aquí de la comarca, per això la necessitat d'aterrar-ho aquí a la comarca, i vam veure que aquí a la comarca no es feia cap projecte de mentoria amb mirada social, amb mirada d'acompanyament des del Tu a Tu, des d'aquesta proximitat i des d'aquest oferir un referent adult que els pugui acompanyar durant un temps de la seva vida i pugui emmirallar-se una miqueta i que no sigui algú professional, sinó que sigui una persona voluntària que per desig propi té ganes d'acompanyar un jove d'aquí de la comarca d'Osona que estigui en un recurs residencial.
2: Tenim la sort que aquí a la comarca i al territori tenim diferents centres i després també és una forma d'acostar aquesta mirada, aquesta visió d'aquests joves que a vegades queden en un segon pla i acostar-ho a la societat i visibilitzar-ho.
0: Estem parlant de joves, per tant entenc que aquest és el públic objectiu, no? Però quin perfil de joves pot participar? I no sé si en quines situacions us trobeu que aquesta figura de referència que ara en parlarem pot ser especialment necessària per a aquestes persones.
2: Mira, l'edat que dels joves és dels 14 als 22 anys. L'any passat vam tenir molts joves de la franja 17-18 anys, que era un moment de canvi que consolien la majoria d'edat. Per molts joves que estan en centres tutelats és un moment molt important perquè és un moment d'estar molt acollits a un món que els comença, que han d'assumir l'emancipació, l'autonomia, i va ser molt important per aquest impàs. Però dels 14 als 22 és la franja que tindrem.
1: Sí, sí, a més, un jove que està en un recurs residencial ha de madurar molt abans i ha de prendre decisions importants per a la seva vida, i el moment de la majoria d'edat, el que explicava la Mireia, és un moment clau, i aquest moment és especial per poder-los acompanyar i poder-los dotar d'algú amb mirada, amb experiència, perquè puguin prendre bones decisions que després els acompanyarà al llarg de la vida.
0: I clar, aquí hi ha aquesta doble pesant. Per una part hi ha els joves, que és el públic objectiu i al final doncs el projecte en si, però l'altra part també important són aquests referents voluntaris que també, clar, què busquen aquests referents? O sigui, com... Parlem d'aquesta figura, perquè és important també la figura del referent.
2: A veure, bàsicament per oferir una mirada, com deia el meu company, ells són persones que estan institucionalitzades, però la mirada que tenen, l'acompanyament que tenen és de professional, i després canviar aquesta mirada de ser de tu a tu, com té el nom del projecte, aquesta relació més horitzontal, aquesta confiança que es crea, és el perfil que busquem. Són persones, han de ser persones que siguin compromeses, que vulguin mantenir aquesta relació un a un, sense incloure altres persones, trobades setmanals i fins i tot amb novetats de l'any passat, que va ser tot així inesperat, hem afegit aquest any unes trobades mensuals, que això et diu ha creat un clima de comunitat, de grup, de cohesió, tant pels joves com pels mentors.
1: Sí, de fet, aquest primer any que hem acabat ara i que hem tingut 8 mentors que són esplèndids, que ens han donat molt, ens han donat això, aquest perfil amb aquesta mirada oberta, amb aquests braços, amb ganes d'acollir, d'escoltar, d'acompanyar amb joves que passen per situacions que ells, i ens ho explicaven, que eren absolutament desconeixedors, que era la seva pròpia realitat, realitats de la comarca d'Osona, però molt, molt invisibilitzades probablement, i ells han estat capaços de donar-nos molt, i és el que busquem ara per aquesta segona edició també.
0: Per tant, pel com esteu parlant, veig que ha funcionat bé el projecte, perquè la temporada passada també vau parlar, no vau venir aquí, però sí. per telèfon ho parlàvem, que clar, era el primer cop que es feia, no? Potser també era com un experiment. Per tant, ostres, si hi ha una segona edició vol dir que aquest projecte ha funcionat i ha funcionat bé.
1: Absolutament. De fet, el compromís de la taula d'infància era aquest. Era un projecte que engegàvem amb molta il·lusió, però alhora sent reconeixedors que engegàvem un camí nou que havíem d'explorar i havíem d'analitzar. Ens han acompanyat també les companyes de la Universitat de Vic, que ens han ajudat a avaluar el projecte, perquè les coses que s'avaluen són les que poden també millorar-se. I en aquesta segona és on incorporem aquestes millores que surten de l'avaluació, però l'avaluació és molt, molt positiva. Tots han millorat el seu benestar, tots els participants del projecte, pràcticament tots, jo crec que excepte una parella, tots mantenen la relació a dia d'avui, malgrat el projecte s'ha acabat, es veuen setmanalment. La setmana passada ens vam trobar a la Universitat de Vic i presentàvem els resultats, i hi havia un jove que ens mirava i ens deia: jo puc continuar veient el meu mentor, que li deia, em faltaria més, endavant. O sigui que hi ha hagut aquesta calidesa. I hi havia un altre jove que participava i ell explicava com li havia portat tot el que li havia donat aquestes trobades amb la seva mentora, aquesta llum que li donava i aquest caliu que ella va rebre.
0: Què és el que heu rebut? És a dir, com veieu els participants? Parlem de més autonomia, parlem de confiança, seguretat. Què és el que han rebut de part d'aquests referents?
2: En primer lloc, benestar tot, com deia, confiança, sentir-se més segurs. Aquesta noia justament que parlava, ella deia, diu, és que jo abans parlar amb persones que no coneixia de res em sentia super insegura, o parlar en públic com ho va fer aquell dia, diu, era incapaç, no? Diu, doncs he guanyat confiança en mi mateixa a l'hora de poder parlar i amb persones adultes que no conec ni són del meu voltant. Altres persones, el que els hi han ofert és sortir una mica a trencar esquemes del que tenen acostumat a tenir al voltant del centre, poder sortir a fer activitats que no s'hauria imaginat mai. Hi havia un mentor que va dir que ara que la relació ja no hi ha aquestes característiques més d'obligació, que no poden sortir de la comarca o agafar el cotxe. Doncs ara van anar l'altre dia amb una residència a fer una activitat de màgia, que el mentor és mag, i el jove el va acompanyar i li va fer com d'ajudant. Vull dir que sortir una mica del que és l'estructura del dia a dia.
1: Sí, oferir xarxa, oferir suports i oferir persones que la mateixa paraula mentor ho diu, no? Que és aquesta persona que et pot mirar, que probablement ja ha trepitjat per allà on estàs trepitjant tu ara i que et pot donar la mà i acompanyar-te una miqueta en el camí.
0: Ara hem parlat de coses bones també, però quines dificultats us heu pogut trobar, quins reptes han pogut sorgir pel camí, perquè suposo que tampoc ha sigut potser fàcil en alguns moments. No sé si heu pogut també avaluar aquesta part.
1: Sí, no, i tant, i tant. I de fet, per això la necessitat de que aquest projecte tingui dues tècniques referents, una és la Mireia i l'altra és l'Alba, la companya de Tècnica de Joventut del Consell Comarcal, que acompanyen a tots aquests processos de mentoria durant tots els mesos per donar aquest suport i aquesta mirada tècnica que necessiten, perquè a vegades hi ha situacions que han de sostenir que són complexes, o hi ha necessitats o hi ha demandes que van més enllà dels coneixements del mateix mentor o del mateix voluntari, i llavors les companyes els hi donen una miqueta d'aire fresc, els hi ajuden a prendre decisions en aquests moments, doncs, on ells de per si no puguin tenir de primera mà la resposta.
2: Sí, també hem afegit coses més pràctiques del dia a dia, com és oferir com una targeta amb una D perquè les parelles es puguin, com que comencem el procés de relació pròpia el mes de novembre-desembre, sí que una de les queixes que feien constructives era de poder disposar d'algun espai a xupluc, que no trobessin, no, les inclemències del temps, i sobretot que potser l'hivern era l'època més freda i era el moment d'inici de la relació, en què havien de fer-se més trobades més íntimes, i després oferirem això, aquesta targeta, per poder anar en un bar a prendre alguna cosa. I perquè una de les idees que sosté aquest projecte és que no hi pot haver cap intercanvi econòmic entre les parelles. Després, algun mentor deia, ostres, no em costa res pagar-li un cafè, però no, perquè no podem crear aquesta dependència econòmica, i després ho farem a través d'aquesta targeta.
1: Volem una mirada molt, molt neta del jove cap al seu mentor, i que el benefici que ha de treure és precisament la persona que té al davant i que té el temps i el desig de poder-lo acompanyar durant aquest temps. I per això hem estat com a molt estrictes amb això, i ara hem buscat solucions, que és el que explicava la Mireia, amb aquesta targeta amb una D, perquè puguin anar a fer un cafè sense que sigui el mentor el que ho sostingui econòmicament i que sigui el projecte el que ho faci.
0: I clar, aquesta és per ser algú que ens estigui escoltant o veient i diu, ostres, doncs a mi m'agradaria fer de mentor. Quin perfil busqueu de gent? Perquè entenc que no tothom potser no té temps o no és el perfil. També ara heu tingut 8 mentors. Sí. Quin perfil heu tingut? I també, doncs, a veure si algú, doncs, es pot sentir identificat i dir, ostres, doncs m'agradaria ser mentor.
1: Quina gran pregunta. Doncs busquem gent. En principi hem marcat una edat mínima de 28 anys per participar-hi, perquè busquem que hi hagi una miqueta de diferència d'edat i alhora de trajecte vital per poder acompanyar els joves amb disponibilitat. la paraula disponibilitat és molt àmplia, eh? I permet tant disponibilitat de temps com d'estar disponibles a nivell emocional per poder incorporar a la seva vida una nova persona que, a més, tindrà una motxilla carregada de necessitats i d'històries i que podrà acompanyar, que sigui capaç també d'enxarxar-se i d'obrir-se a nivell de ment, de participar en aquest projecte i el que deia la Mireia, no només amb aquestes trobades individuals de mentoria, sinó també amb les trobades grupals que anirem fent i que han estat una de les claus de l'èxit de la primera edició, i aquí continuarem també amb aquest projecte. Que sigui capaç també de donar i de rebre, d'entendre que el jove també té moltes coses a donar, i ells també, i a l'hora d'acompanyar-se i de ser molt comunicatius tant amb els tècnics del projecte com amb els altres companys mentors que participaran.
0: I ara estava pensant, vosaltres heu rebut un feedback positiu per part dels participants, d'aquests joves. Entenc que és un projecte que és quid pro quo, és a dir, que tant els joves reben coses com també, com a persona referent, també obtens beneficis, ostres, del projecte en si.
1: Exacte, aquesta és la mirada més neta i la que nosaltres volem transmetre, i està molt bé que ho hagis captat, Ona, perquè és així. Han de ser capaços d'entendre que donaré, però rebré moltíssim. I de fet, si teniu la possibilitat d'entrar a l'Instagram del Consell Comarcal d'Osona, de Joventut, hi han vídeos dels mentors on expliquen precisament això. Hi ha una mentora que ho explica tal qual. Diu, dona llum, és donar i rebre, la vida és donar i rebre, jo ara he rebut moltíssim i em toca donar.
0: Com feu aquest aparellament? És a dir, busqueu similituds entre mentor i jove, o ho feu aleatòriament i que surti la màgia? Com ho feu, això?
2: No, és un procés que ens hi mirem molt. No només som l'Alba i jo i el Julio, sinó que convidem a representants dels centres participants, de la coordinadora del voluntariat d'Osona, i som diferents tècnics que valorem en funció d'unes entrevistes que fem, tant els mentors com els joves. Un tema clau és el territori on estan, si hi ha disponibilitat de moure's, tema d'horaris, i després si podem anar una mica més enllà d'habilitats i de necessitats de més d'aptitud.
1: Sí, sobretot és això, i de fet això ho han rescatat molt, molt positivament els mentors, i ens ho van preguntar, com vau ser capaços, perquè pensem que ho vau encertar molt a l'hora d'assignar-nos les parelles, i va ser tot aquest procés artesanal, buscant peça a peça que encaixés molt, molt bé, després podríem marrar en algun moment, però pensem que el primer any va ser molt positiu precisament per això, perquè vam ser capaços d'unir a dues persones que pensàvem que tenien coses en comú.
0: I ja per acabar, Julio i Mireia, heu acabat una edició, començareu una nova, què us emporteu de la primera i què espereu de la segona?
1: De la primera ens emportem aquest aprenentatge, aquesta validació que hem encertat en moltes coses, validació tant amb l'avaluació feta amb la Universitat de Vic, amb la validació dels mentors que continuen confiant-hi i estan participant, i a més disponibles també amb continuar acompanyant-nos en el projecte. Amb els joves, el primer de tot, perquè ells són els protagonistes, on ens han validat també tota aquesta proposta, i amb la xarxa i amb els recursos de protecció, per exemple, amb els centres, amb els pisos també del Sostre 360, penso, que ens donen un feedback molt, molt positiu. El que volem és que aquesta segona sigui tan exitosa com la primera. Estem buscant voluntaris mentors, i aquesta serà també la clau de l'èxit, perquè al final el projecte el sostenen ells, perquè són qui necessitem que ens donin moltes hores i molta mirada de positivitat perquè tot això doncs funcioni bé, i quan acabem aquesta segona edició puguem avaluar-ho i puguem pensar que ha anat tan bé com la primera.
0: El mateix, Mireia.
2: Sí, el fet de sortir una mica de la meva feina, del meu àmbit, del meu dia a dia, i poder-te acostar a la societat, no? Que persones que no tenen res a veure en el teu àmbit, mirada, perquè justament aquest any eren persones que venien d'àmbits molt diferents, no? Poder-los acostar a aquesta realitat, i pels joves tenir aquesta oportunitat. Això ha estat el que m'emporto jo.
0: Doncs, Julio i Mireia, moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte de mentoria social de tu a tu. molta sort en aquesta segona edició, i ja sabeu, totes les persones que ens estiguin escoltant i veient, si teniu ganes i temps i disponibilitat per poder participar al projecte de mentoria, doncs parlar com ho podem fer a través de la pàgina web.
1: Exacte, a la pàgina web d'Osona Acció Social i també a l'Instagram del Consell Comarcal d'Osona i Joventut tindran tota la informació i tindran el telèfon de contacte del projecte. Ja ens truquen i estarem encantadíssims d'explicar-los amb més detall.
0: Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: A tu, moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Passen, són 3 quarts de 10 del matí. És moment de tuits. Guillem Sánchez, bon dia.
1: Què tal, com estem?
0: Aquí estem, no?
1: Anem a passar-nos-ho bé, no?
0: Anem a passar-nos-ho bé.
1: No tant com la gent que hi havia d'estar a Barcelona i li van suspendre...
0: Aquest sí que s'ho van passar bé.
1: Ajornar, de fet, eh? Ajornar, perquè tenim dijous una segona tanda. Per tant, ara ens toca...
0: No, dijous no.
1: Com que no?
0: Comença dimecres.
1: Sí, però vull dir que els de dilluns els passen a dijous.
0: Ah, sí, això sí.
1: Per tant, és dimecres-dijous, divendres-dissabte, no?
0: Sí.
1: Mare de Déu, ni un dia de descans al mig, eh? Doncs va, anem a repassar algunes cosetes, per exemple, vinculades amb això, eh? Amb aquesta notícia del concert d'Oques, Ona. La Marta, que ens diu, mira, tant de bo no haver aconseguit entrades pel concert d'Oques Grasses. És el gran debat d'aquesta setmana, el gran debat, el gran debat.
2: El debat és no haver aconseguit les entrades.
1: El debat penso que és jo, gent que les va comprar en el seu moment i que ara pensa, potser millor que no m'haguessin... No?
2: És un sentiment que no passa res perquè... Ara tens aquest sentiment, però quan estiguis al concert i hagis viscut al concert diràs, sort que em vaig comprar.
1: Mira, en Marc té una altra opinió i ens escriu, ni els propis Oques Grasses tenen ganes del concert d'Oques Grasses.
2: Ai. Aquí no puc dir res perquè no. Opino el mateix.
1: De bueno. Fet, mira, hi ha un usuari que li respon i li diu, si fos per en Josep Montero, diu, enviava uns àudios d'agraïment a tothom i marxava cap a casa.
2: Mira, van penjar una foto d'Instagram sí. Que em va semblar... Ja sí? Molt de dir, ostres, us estem esperant. No sé si el vas veure un vídeo de l'estadi.
1: Per sort o per desgràcia no tinc aquesta necessitat de
2: seguiment. I vaig pensar, almenys ens té en compte, ostres, la gent que hem pagat entrada per anar-los a veure.
1: Va, som-hi, obrim el capítol de preguntes de la vida. La primera, aquesta, ens diuen, si reps un SALERT però estàs fent teletreball, cal seguir treballant, i veig un buit legal aquí. Jo hi veig molt poques ganes de treballar.
0: Si t'has de confinar...
1: Clar, si ja estàs confinat, no sé si pots canviar la teva situació i deixar de fer la feina que teòricament estàs fent en aquell moment.
0: I si estàs anant a la feina?
2: Si estàs anant a la feina, recules.
0: Ja m'agrades que és pitjor, eh?
1: Què hauries de fer per confinar-te si ja estàs a casa teu i has de buscar un lloc per confinar-te?
2: Posar-te sota el llit.
1: Per exemple. O tancat al lavabo.
2: També.
1: Va, l'Anna, també té un dubte vital. Ens diu, a la gent que no contesta quan li dius bon dia, esteu bé? He de parlar més fort? Fer una instància, demanar cita prèvia.
2: Us passa sovint, això?
1: No, perquè jo tinc el costum i penso que la gent s'habitua ràpidament a això. Ara, per exemple, sí que fa un temps l'Ajuntament de Manlleu va iniciar una campanya perquè la gent es digués bon dia per als llocs.
2: Ho recordo.
1: I va haver de muntar una campanya perquè la gent fos conscient que no costava res entrar en un forn de pa a l'escola o a la llibreria i dir bon dia.
2: Mira, jo he treballat de cara al públic molts anys. Jo realment em trobo amb gent, la majoria, molt simpàtica i sempre ens saludaven i parlàvem. Però hi havia una altra part que entrava i no et deia ni hola. És que jo això és una cosa que no entenc.
0: I dir mal dia?
1: No, per dir mal dia no diguis res.
2: Mal dia.
0: Però doncs per això no ho diuen.
1: Però parteixes d'un punt ja d'educació i respecte cap a l'altra persona.
2: Exacte.
1: Punto. Vinga, som-hi, que l'altre tema de la setmana ens va aparèixer ahir. No sé si una mica per sorpresa, també.
2: Molt per sorpresa, no. I no tant per sorpresa.
1: Mira, en Jordi ens diu, la filla en edat de votar em demana consell pel vot. Li dic que durant la campanya desgranarem quin és el partit menys inútil.
2: Això crec que és un tema que porta debat, perquè inclús crec que la gent està... I tu què votaràs? Perquè és que no sé què votar, saps?
1: Correcte,
2: vull dir...
1: Correcte, hi ha moltes opcions. Llegiu-vos els 300 programes electorals i a partir d'aquí decidiu.
0: No tinc res més a fer.
1: Va, la Gisela ens diu, veient el panorama, jo voto Laporta. Home, aquesta és bona, eh? Poses una papereta amb el nom de Joan Laporta.
0: Jo Núñez.
1: I molt fan, mira, de les propostes com aquestes que ens arriben també. Ens diuen, m'ofereixo voluntari a liderar una coalició d'esquerres amb Mònica García, Ada Colau, Gabriel Rufián, el més alt dels Javis i el tio que hi es queixava en ple temporal que li havien cancel·lat el tren a Port Aventura.
2: El més alt dels Javis.
0: Quin drama,
2: perquè hi ha el baixet i a l'alt. El més alt dels...
0: A l'alt quin és? Així. El que sortia física o química, no?
1: Sí, en Calvo.
0: Sí.
1: L'Ambrosi és...
2: Mai els he distingit.
1: Va, en Rafa ens apunta això, diu, debut en la Mini Amal i Pau Cobercí a la festa de la democràcia. Poca broma. Perquè ho tingueu en compte.
2: Primeres eleccions, eh?
1: Perquè ho tingueu en compte, que això pot fer canviar el vot de moltes coses. Va, si no sabeu a qui votar, i acabarem amb aquesta, voteu el fill de l'Àngel, sisplau, que ens diu això. Guillem, què t'agradaria ser de gran? Li han demanat avui al meu fill. Un panxa contenta, ha contestat. Oh. I jo ploro de felicitat i emoció a un racó.
2: Perfecte. Hem de seguir mantenint...
1: Sigueu panxa contentes.
2: Panxes contentes i tot el que ens vingui.
1: Aneu al concert o no i voteu a qui voteu.
2: Exacte. Bon resum d'avui, doncs.
1: Perfecte.
2: Ens veiem demà.
1: Fins
2: a la mateixa hora.
1: Que vagi bé.
2: Adéu, Guillem. Passen 6 minuts de 3 quarts de 10, moment de seure i fer una parada al Cafè Cultural. I ho farem de la mà de Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia.
3: Doncs bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui en aquest Cafè Cultural m'acompanyen el Vicenç i la Núria, com molt bé has dit, per parlar del llibre Castellterçol entre la República i la Guerra Civil, que presenten justament aquest divendres 9 d'octubre a Castellterçol, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2026. Primer de tot, molt bon dia i moltíssimes gràcies, Vicenç i Núria, per ser aquest matí amb nosaltres. Com esteu?
4: Bon dia. Bé.
3: Primer de tot, d'on neix la idea de fer aquest llibre, que sé que és una investigació, i sobretot posar el focus en aquests anys concrets entre la República i la Guerra Civil?
4: Això es va arrencar fa molts anys, quan estàvem a l'Ajuntament, però es va arrencar amb l'aspecte de voler fer un homenatge als batlles republicans d'aquell temps. Jo vaig estar a l'Ajuntament un any només, perquè vam fer una moció de censura i vaig sortir de l'Ajuntament, i va quedar tot parat. Al cap de temps, gràcies a un regidor, l'Albert Obrero, doncs això es va tornar a revifar i va ser quan es va incorporant els historiadors per poder fer el llibre aquest.
3: Núria, des de la teva visió d'historiadora, quin treball de buidatge documental i de recerca hi ha al darrere per poder reconstruir amb rigor tots aquests anys a Castellterçol?
5: Bueno, jo crec que hem fet molta feina i molt bona feina en aquest aspecte, perquè hem buidat tot el que és l'arxiu municipal de Castellterçol, que estava dipositat a l'arxiu comarcal del Vallès Oriental, i realment és un arxiu molt complet on hi ha molta documentació i ens ha ajudat molt tot el tema de les actes municipals, tema de correspondència entre ajuntaments, entre el govern, entre algunes persones del municipi. Vull dir que ha estat una documentació molt rica i que hem hagut de fer molt buidatge per fer això i que se'n podria fer alguna altra. Vull dir que això és una petita part de tot el que es podia treure. I la idea que teníem nosaltres era, a partir d'això, fer una mica el dia a dia, no? No fer ni la República ni la guerra, que són aspectes que tothom ja sap què va passar i com van passar, sinó una mica agafar des de les actes aquests aspectes, però més quotidians.
3: I, clar, en aquesta recerca, ara és una pregunta pels dos, què és el que us ha sorprès trobar que diguis això no m'ho esperava? Vull dir, perquè al final en una investigació d'aquestes dimensions segur que hi ha algun detall de Castellterçol d'aquells anys que potser es desconeixia.
5: Bueno, a mi el que m'ha sobtat són coses com petits canvis que va haver de fer el municipi, que igual no t'esperes ni que els hagués hagut de fer ni que existissin, saps? Petits detalls que venen arran de lleis grans, però que van afectar el municipi. Petites cosetes, temes de... Ostres, estàs en batalla, però... Ai, estàs en guerra, però ostres, fem una festa del llibre, perquè tot i això la gent pugui tenir un dia de normalitat, o la canalla, o canviar el cartell del cementiri perquè passes de ser una cosa religiosa, no?, a ser una cosa més laica, perquè al final es va canviar la llei i va canviar el govern, va passar a ser república. Vull dir, són coses així petites que no t'esperes ni que et planteges que existeixen o que es van fer i que realment es van fer. No sé, a mi hi ha coses així que m'han sorprès, gratament, eh?
4: A mi, pues, sobretot les onades de refugiats que van anar-hi a vent, la manera com l'Ajuntament va reaccionar, o sigui, buscant la roba, buscant els menjars, aprofitant totes aquestes coses, això va ser un moviment molt bo que va haver-hi del tema aquest republicà. I per l'altra part, pues, per la part personal, pues veure actes on sortien noms del meu avi, que va ser rabassaire, altres actes que sortia el nom del meu avi, que va ser guàrdia civil per aquest temps també a Castellterçol. Tot això, pues, em va emocionar molt i vaig veure, pues, coses que evidentment no m'esperava haver trobat.
3: Clar, els dos en parlàveu ara, no? d'aquestes històries més personals, quin paper hi han tingut totes aquestes petites històries personals, familiars, a l'hora d'entendre un període com aquest a Castellterçol?
5: Bueno,
4: digues.
5: Perdona.
4: A veure, paper, jo particularment dintre d'aquest tema de que l'avi era guàrdia civil, sí que el sabia, però tampoc no hi ha massa cosa, només que evidentment confirmar que havia estat guàrdia civil, i l'altre avi que havia estat a l'Ajuntament però que no sabia que havia sigut a la Unió de Rabassaire, doncs bueno, ara està confirmat, però res més, són aquest tipus de coses que les assats entre cometes per la família, però no està mai molt clar com havia quedat la cosa. En canvi ara ho has vist documentat i això doncs impressiona i t'agrada saber les coses així.
3: Núria?
5: Bueno, jo el que anava a dir és que tampoc ens hem fi... en el meu cas, clar, ell, perquè hi ha noms que potser coneixes més per avis o per el que sigui, però en el meu cas, per exemple, tampoc ens hem centrat molt en aspectes familiars, sinó com es vivien les coses a nivell de poble, no? A nivell municipal, a nivell de la gent o de les dinàmiques d'ajudar-se, de, saps? De, ostres, algú ha mort en combat, doncs anem-lo a ajudar. Era més aquest sentiment, no?, de companyerisme o d'estar al costat de...
3: Clar, perquè, Núria, ara em comentaves això, no?, que al final estem acostumats potser a veure aquesta part de la història amb una perspectiva molt més, no tan local, potser, no?, què té d'important explicar la història, des aquest tipus d'història, des d'una visió, una perspectiva molt més local?
5: Bueno, que al final és com més profunda, no?, perquè la guerra tothom sap què va passar, les conseqüències que va tenir i com va començar. En canvi, veient això el dia a dia més local, et fas una idea de lo que va patir la gent, de com es vivien, depèn de quines situacions, no? Ostres, tothom sap el que va passar amb els emboscats, que molta gent potser no va voler anar a la guerra, el que sigui, però al final ho va patir tant la persona que no va anar a la guerra com la família, perquè també en alguns llocs van tenir... van ser sancionats. Vull dir que t'explico una mica el dia a dia, o a vegades que veus això, no?, que entre els pobles hi ha aquest rifirrafe o aquest companyerisme i t'ajuda a entendre una mica aquesta idea. És més personal, més profund, no és la batalla.
6: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres, com sempre, hi tornarem demà a les 9 del matí puntuals. Que vagi bé.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. I pel que fa a les afectacions al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions encara a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també a l'RT2, amb diversos trams coberts per carretera i a Barcelona també romanen tancats alguns accessos a les línies de metro. Pel que fa a les carreteres, la C1415C, volíem dir, continua tallada a la Roca del Vallès i també està tallat encara el túnel de les Franqueses a la C352. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya electoral començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha dit avui a la xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica. No? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: I de fet, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar, com dèiem, tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i també el sindicat de llogateres tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores a Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
2: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
1: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de Rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir atrets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
4: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, oh! I tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ancito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
3: I quin sant, mai va veure els partits ni va saber-ho mai?
4: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria a l'any 76 o 79 després d'aquest. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
3: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
4: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
5: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i pues, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
3: I a paraules d'àvia...
6: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
4: Que el que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
6: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
4: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'horta.
7: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
3: Maria! amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
4: I quins experts m'han dit això?
3: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
4: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
3: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el Consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
4: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
3: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
4: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
3: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
4: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
3: Que bombin el temps, o millor dir que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35
4: ja és tardor?
3: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera...
4: Castanyes per la muntanya,
3: a la plaça de la ciutat, la camisa li va petita,
4: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop... Ai, no me'n recordo de més.
3: Na-na-na-na-na-na-na, xipom! Vinga, va! I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu!
4: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
3: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Per ràdio el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consum de proximitat, sigueu sempre en feixistes i feu-vos sòcies!
3: Iuhu!
8: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
9: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
2: Bon dia. Doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalerta. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
2: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per si l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, ara amb algunes modificacions no substancials. El president espanyol Pedro Sánchez defensa que les circumstàncies no han canviat i que són mesures ambicioses i raonables. Amb les Corts ja dissoltes, la convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent del Congrés, on el vot de Junts ja no és determinant. El primer decret podria tirar endavant si es mantenen els suports de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup mixt. En canvi, el segon previsiblement no prosperarà perquè no comptaria amb el suport, en aquest cas, de PNB. Tot plegat coincideix també amb la preparació d'una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes i accés a l'habitatge. Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres treballen per concretar la data de l'aturada amb la voluntat de convocar-la abans de l'inici de la campanya electoral. L'anunci arriba després també de la manifestació multitudinària ahir a Barcelona per la crisi de l'habitatge, que va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls posteriors. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha atribuït els incidents a un grup d'unes 2.000 persones i ha diferenciat aquests fets de la mobilització pacífica.
2: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
1: I el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efectes l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat a l'1 d'octubre. La decisió obre la porta, per tant, al retorn dels exiliats sense risc de ser detinguts. I el Meteocat alerta que aquesta tarda, vespre i nit, Catalunya pot tornar a registrar xàfecs i tempestes disperses però intenses, amb una vista taronja de grau 4 sobre 6 per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. El front, que arriba de ponent i es desplaçarà d'oest a est i de sud a nord, pot deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumulacions de més de 60 litres en 3 hores, sobretot entre l'Ebre i Girona. Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'emergència per l'acumulació de pluges dels últims dies i demana seguir les indicacions oficials i extremar la precaució.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dimarts, 6 d'octubre de 2026. Això és L'Enjoc.

Dimarts 6 d'octubre, el dia en què la selecció espanyola masculina tanca la finestra de llarga finestra de seleccions, en aquest cas contra Croàcia, a Split. Veurem quan juguen els 6 jugadors del Barça i també si torna a jugar Roberto, el davanter de l'Espanyol, que ja va debutar dissabte contra la República Txeca. Avui en farem la prèvia, escoltarem Luis de la Fuente i també Dani Olmo, l'agarenc, jugador del Barça, que té una relació, un vincle especial amb Croàcia, on s'hi va estar pràcticament 6 anys durant els seus inicis com a futbolista. Molt futbol també amb el repàs i les reaccions als dos sortejos d'ahir de la Copa del Rei i de la Reina. I també tindrem bàsquet amb dos debuts europeus. Avui debuta a la història el Bàsquet Girona en competició europea. Ho fa a casa contra el Dinamo de Bucarest, a la Europe Cup de la FIBA, a la segona competició de la FIBA. A la Champions jugarà la Penya, que també ho fa a casa contra el Hezliya, en aquest cas israelià. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: la Sara Vella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina tanca avui a Croàcia la llarga finestra internacional.
1: El combinat estatal amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol afronta la quarta jornada de Nations League amb l'objectiu de segellar la classificació per a la següent fase. Espanya, que ha guanyat els 3 partits d'aquesta finestra, visita una ferida a Croàcia, que ve d'encaixar un contundent 0-7 contra Anglaterra dissabte passat. El partit a 3:15 del vespre.
0: Aquests partits tanquen, com dèiem, aquestes més de 2 setmanes d'aturada de la competició masculina a primera divisió.
1: Ahir el blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit en la victòria de la seva selecció, França, 4-1 contra Bèlgica. D'altra banda, el davanter del Girona, Benat, també va participar en la derrota d'Ucraïna, 1-2 contra Hongria. Avui, a banda de la selecció espanyola absoluta, també juga a sub-21 amb els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espart contra Romania.
0: El dia en què Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina.
1: L'ex-blaugrana tanca una etapa de més de 2 dècades amb la selecció aquesta propera matinada a l'Estadi Monumental de Buenos Aires en un amistós contra Benín. Messi ha guanyat un Mundial en les 3 finals que ha disputat, a més de 2 Copes d'Amèrica amb la selecció argentina, i seguirà competint als 39 anys amb l'Inter de Miami, amb qui té contracte fins al 2028.
0: En categoria femenina, la portera del Barça, Cata Coll, no anirà finalment amb la selecció espanyola.
1: La balear, titular habitual al combinat estatal i també al Barça, finalment no jugarà els 2 amistosos amb Espanya als Estats Units per unes molèsties musculars als quadríceps que l'han fet tornar a Barcelona.
0: En competició de clubs, ahir vam tenir 2 sortejos de Copa, el de la Copa de l'Rei, la masculina, l'explicàvem ahir en directe, amb 8 equips catalans.
1: Encara no hi entra el Barça, que jugarà a Turquia a la Supercopa d'Espanya amb Reial Societat, Atlètic de Madrid i Reial Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. Pel que fa als catalans de segona, tots 2 jugaran a l'Aragó. El Girona jugarà al camp del Quarter i el Sabadell al de l'Utebo. Dels de la primera federació, l'Europa també jugarà en terres aragoneses, en aquest cas al camp de Calamotxa, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo i el Prat, tot i que encara ho ha de corroborar segellant la classificació. Rebria el Sagnier a l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Els Potalova no van poder jugar aquest cap de setmana a la tornada de l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, però tenen un 1-5 de l'anada en Terres Balears. Aquesta primera ronda de Copa del Rei es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la Copa de la Reina, ahir es va sortejar també, Sara, la tercera ronda, en aquest cas amb 3 equips catalans.
1: Tampoc no hi entra encara el Barça, vigent campió, però sí els altres 2 equips catalans de Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, la mateixa categoria en què juga el rival del Badalona, Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, també d'aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el nou Sardenya, a un equip de la Lliga F com és el Deportivo de la Corunya. Aquesta tercera eliminatòria de la Copa de la Reina jugarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: En bàsquet, avui debuten en competició europea 2 equips catalans.
1: El FIAC Girona jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club, en aquest cas de la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. El partit a 8:15 a Fontejau.
0: Una hora més tard, a 9:15, arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els verdinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 8:15 del vespre.
0: En handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de la European League masculina.
1: Els vallesans no van tenir partit el cap de setmana a la Sobal perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per l'intens temporal de pluges que va afectar la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Buzau romanès en el debut europeu a casa al Palau d'Esports a 8:15 del vespre.
0: En waterpolo també avui comença la Champions masculina.
1: El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, en la primera jornada del grup A. El partit a 7:15 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el gran títol europeu que va guanyar el curs passat. Els mariners juguen demà al vespre a Sèrbia a la piscina del Novi Beograd.
0: Per cert, també avui tenim 2 partits de Lliga en waterpolo a la Divisió Nord masculina.
1: Tots 2 a 9:15, Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, de la 5ª jornada. A la Divisió d'Honor femenina també avui es juguen un Sant Feliu-Mataró a les 9 i ahir es va disputar el Sabadell 24-8, també de la 4ª jornada jornada de divisió d'honor femenina.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina guanya amb un gol a l'últim segon a la segona jornada del Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: Una diana de la mataronina, Aina Florenza, una de les 7 catalanes del combinat estatal, ha donat la victòria a Espanya contra Xile per 2-3. En l'altre partit del grup A, la selecció argentina va golejar França per 0-6. En la pròxima jornada, Espanya i Argentina jugaran el lideratge de grup.
0: Espanya, recordem, va guanyar 8-0 a França en el primer partit. Més enllà del Mundial femení, acabem amb això. Avui juguen dos partits de la Lliga Catalana Masculina d'Hoquei Patins que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal.
1: A 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. A la Lliga Catalana femenina, ahir es va jugar el Manlleu 0-Voltregà 4, corresponent a la tercera jornada. I ja tenim definides les semifinals d'aquesta Lliga Catalana femenina, que enfrontaran Voltregà i Cerdanyola d'una banda i Palau i Bigues i Riells de l'altra, en una final a 4 que es disputarà aquest pròxim cap de setmana, precisament a Bigues i Riells.

0: Dimarts 6 d'octubre, 12 minuts gairebé, passen ja de la 1, comencem parlant de futbol. A la selecció espanyola masculina, amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto, tanca avui la llarga finestra internacional amb l'últim dels 4 partits de Nations League que ha jugat. El combinat estatal, que guanya dels 3 primers, buscarà el ple aquest vespre a Croàcia, Split, contra una selecció que arriba ferida després d'encaixar dissabte passat un 0-7 contra Anglaterra. Tot fa pensar, per tant, que Espanya, que va golejar Croàcia la setmana passada 4-1 i que ha guanyat tant Anglaterra com a la República Txeca, tornarà a sumar una victòria que la classifiqui ja per a la següent fase d'aquesta Nations League. Això sí, un dels aspectes que li interessarà més a l'afició del Barça, especialment, és el repartiment de minuts, en especial de Lamine Yamal, que ha estat titular i ha obert, de fet, el marcador en els 3 partits fins ara. Això en deia ahir a la prèvia Luis de la Fuente.
1: Desde el principio que empezó esta andadura en este formato, dije la dureza que suponía tantos partidos en pocos días. En cualquier caso, es un detalle que creo que tenéis que valorar. Nadie va a jugar de 4 partidos, nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. Lapor ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo, han jugado de 3, 2 partidos. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
0: A un de la Fuente, a qui li van preguntar molt per la jove estrella de Mataró, Lamine, que ha jugat de moment uns 210 minuts en aquests 3 partits, per tant li faltarien uns 60 com a màxim, segons els càlculs que sentien de la Fuente. El seleccionador també va parlar de l'ansietat que tenia Lamine Yamal durant el Mundial.
1: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso, ya estamos ansiosos de que llegue la competición, él está ansioso también porque llegue la competición, pero vuelvo a decir, quiero hacerlo general, tenemos un equipo con una ambición excepcional, pues eso és Lamine.
0: Una de la Fuente, com dèiem, que va compareixer ahir a la prèvia, també ho va fer a un altre català i un altre jugador del Barça, com és Dani Olmo, que té un vincle molt especial amb Croàcia després de viure i créixer com a jugador durant pràcticament 6 anys, dels 16 als 21. Un Olmo que assegura que està preparat pels minuts que el facin jugar.
2: Yo intento prepararme cada partido para estar al 100% y así me siento, así lo estoy preparado para cada partido. Sí que es verdad que hay muchos y el entrenador y el staff pues lo sabe, pues en base a eso intenta pues gestionar mejor o peor las cosas y demás. Entonces yo me encuentro muy bien preparado para cada partido, ayudar al equipo al máximo dentro del campo.
0: Avui a 8:45 del vespre jugarà aquest Croàcia-Espanya. A la mateixa hora, també a 8:45, es jugarà l'Anglaterra-República Txeca, també d'aquest mateix grup C.

0: Més futbol en competició de clubs. Ahir vam tenir dos sortejos de Copa. El de la masculina l'explicàvem en directe amb 8 equips catalans. Encara no hi entra el Barça, que jugarà a la Turquia a la Supercopa d'Espanya amb la Real Societat, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River, al País Basc. Pel que fa als altres catalans, els de segona, tots dos jugaran a l'Aragó, els de segona, el Girona al camp del Cuarte i el Sabadell de l'Utebo, tots dos província de Saragossa. Dels de primera federació masculina, l'Europa també jugarà a la Comunitat Aragonesa, en aquest cas al camp del Calamotxa, també de segona federació, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
1: El sorteig celebrat a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas va aparellar el conjunt vegenc amb el del barri de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona, equip que milita una categoria per sobre la primera federació. La plantilla manresana va seguir el sorteig al tradicional bar de Cal Xavi de Manresa, on hi havia el desig de creuar-se amb un rival de segona divisió per engrescar més a l'afició. El partit serà especial per l'Àlex Iglesias, jugador del Manresa, empassat a Sant Andreu.
2: Bé, crec que ja només el fet de competir a la Copa del Rei és una il·lusió per nosaltres i el rival que ens ha tocat, el Sant Andreu, crec que és un rival molt fort que estan fent les coses molt bé els últims anys. És un equip històric del nostre futbol i farem el possible per intentar emportar-nos a l'eliminatòria sabent que és un rival molt fort.
1: L'eliminatòria es disputarà a partit únic al Congost de Manresa entre els dies 27 i 29 d'octubre en una data i hora per confirmar. Els dos equips s'havien vist les cares de manera habitual entre els anys 2021 i 2024 en Lliga, quan els dos militaven a tercera i segona federació amb 5 empats i una victòria per 4-0 a favor del Manresa. Aquest estiu els dos equips també es van enfrontar pretemporada amb una victòria per la Unió Esportiva Sant Andreu per 3-1.
0: Gràcies, Jordi. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo i el Prat, tot i que encara no ho ha de corroborar, encara no té la classificació, ha de jugar la tornada de l'1-5 de la prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, s'enfrontaria al Sagnia, rebria a l'Atlètic Club de Bilbao. Els Patola, com dèiem, no van poder jugar la tornada d'aquesta eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel pels aiguats aquest cap de setmana. Aquesta primera ronda de Copa jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Això pel que fa a la Copa del Rei, a la de la Reina es va sortejar la tercera ronda amb 3 equips catalans, encara no hi entra el Barça tampoc, que és vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, dues categories menys, la mateixa que juga el rival del Badalona Women, que és l'Sporting de Huelva. Finalment l'Europa, que també juga a aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya a un equip de Lliga F, com és el Deportivo de la Corunya. Aquesta tercera eliminatòria de Copa de la Reina entre el 3 i el 5 de novembre. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar com ha anat la jornada, per exemple, la Lliga Elite, en aquest cas la tercera. És cert que van quedar molts partits ajornats, suspesos pel temporal de pluja, de fet només se'n van poder jugar 3 dels 7 previstos. De moment Manlleu i Valls són co-líders amb 7 punts cadascun. El Manlleu va perdre els primers punts al curs amb un empat a 1 a casa contra el Rubí. Ràdio Rubí, Siscolera García.
3: L'1-1 en el terreny de joc del Manlleu amb la Unió Esportiva Rubí també com a protagonista reflecteix la habitual igualtat que hi ha a la Lliga Elite. També reflecteix la categoria i qualitat dels dos rivals, així com que es va veure un autèntic partidàs molt vistós amb anades i vingudes, sobretot en la segona meitat. La primera va ser una mica més igualada, les ocasions van caure més del costat de la Unió Esportiva Rubí amb el 0-1, el Manlleu que en l'última jugada del primer temps va poder igualar el partit, una de les claus per pressionar i fer mèrits en la segona també, fins i tot per endur-se la victòria. Escoltem a l'entrenador del Manlleu, Marc Prat.
4: Fins al gol, ells han estat molt millor que nosaltres. Ens ha costat trobar solucions i no estàvem còmodes. Però després, a partir del gol, crec que hem estat bastant superiors. Sí que és veritat això, eh? Una transició, alguna centrada podien fer-nos mal, però nosaltres anàvem pel partit descaradament.
3: És cert també que la Unió Esportiva Rubí, amb el 0-1, va poder doncs ampliar l'avantatge i amb l'empat a 1 en la segona meitat, amb millors ocasions per al Manlleu, el conjunt rubinenc també va tenir alguna. En definitiva, que marxaven contents amb aquest punt aconseguit. Escoltem el Blai Martí.
5: És un molt bon punt, vist com ha anat el partit, perquè crec que al final venir aquí Manlleu i sumar punts és una cosa difícil, és un camp que dificulta moltes coses amb un gran ambient. Jo estic molt content amb l'equip. És una pena que sigui només un punt, però crec que és just.
3: El Rubí suma ja 4 dels 9 disputats, el Manlleu 7 de 9. Ara sí, s'ha d'actualitzar aquesta Lliga Elite després dels partits suspesos del cap de setmana.
0: Gràcies, Siscu. D'altra banda, el Valls ha d'encadenar la segona victòria seguida, la primera del curs fora de casa, 2-3, al camp del Viladecans. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: La victòria al camp del Viladecans per 2-3 referma la capacitat ofensiva del Valls, que suma 6 gols en 3 jornades, malgrat que n'han encaixat 4 també en aquestes 3 jornades. Així valora el tercer triomf al tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
7: Provem competir fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
6: La mala notícia, sens dubte, és la lesió de Sasha, jugador capdalt i que havia arrencat amb 2 gols la temporada, actuant en una nova posició de nou davant la lesió de Marc Rubió i que podria perdre's el que queda de temporada. La bona notícia és l'estat de forma de les alternatives dels ballencs i que va poder tornar en escena Guillem Martínez, que va tornar de la millor manera amb un gol al camp del Viladecans. El primer compromís, la Unió Esportiva Valls rebrà el Martorell aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi del Vila.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet avui debuten en competició europea 2 equips catalans. El Fiat Girona, de fet, jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club del bàsquet Girona, en aquest cas de la primera jornada de la fase de grups de la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. Els gironins que arriben amb il·lusió a la cita, però recordem, després d'una odissea de viatge a Vitòria per les condicions meteorològiques, tant a l'anada com a la tornada, amb la pallissa que van rebre, de fet, perdent a la pista de 40 punts diumenge a la pista del Baskonia. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
8: És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà, perquè jugarem contra un equip com és el Dinamo de Bucarest, campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort en el panorama basquetbolístic europeu, i hem d'estar preparats per el repte, perquè jugar dos competicions és dur i demanant, però penso que tenim arguments i ganes de fer-ho.
0: Aquest Fiat Girona Dinamo de Bucarest començarà a 3:15 del vespre a Fontejar. Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental aquest curs, en aquest cas de la Basketball Champions League, competició que ja van jugar el curs passat i que aspiren a lluitar pel títol. Els verdinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 9:15 del vespre. I en handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de European League masculina després d'una setmana estranya, amb la capital vallesana força afectada pel temporal de pluges, especialment ahir dilluns. Els granollerins van jugar la setmana passada a la pista del Flensburg, que van perdre, i ja van tenir problemes amb el retard del viatge de tornada. No van tenir el partit del cap de setmana a la Soval perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per les inundacions en molts carrers de la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Busau romanès en el debut europeu a casa, al Palau d'Esports. Escoltem el tècnic Antoni Rama.
9: I és veritat que el viatge de tornada de Flensburg, doncs, es va fer llarg, amb retras de l'avió, i al final, doncs, són moltes hores. Potser el partit de Cuenca, evidentment, ens hagués agradat jugar, però el fet de no jugar-lo també ens donava aquest puntet de descans per alguns jugadors que ho necessitaven. I, bueno, s'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar poder complir normatives i que tot fos millor. I bé, tret d'això, penso que l'equip està focalitzat en el que toca i això no el descentra. Preparats per un partit molt important i per tornar, doncs, amb aquesta competició europea.
0: Avui a 9:15 del vespre aquest Granollers-Busau, segona jornada de la fase de grups de la European League masculina, en què els vallesans buscaran la primera victòria. I en waterpolo avui arrenca la Champions masculina. El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, en la primera jornada del grup A, al partit de 6:45 de la tarda. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
10: La visita al Jadran Herceg-Novi és el primer dels 6 obstacles que tindran els homes d'Albert Espanyol en el camí per assolir un dels 2 bitllets que hi ha en joc en aquest grup A. Un d'ells sembla assignat a l'Olympiacos grec, però l'altre se l'haurien de jugar entre aquests 2 equips i el Vaspo Hannover alemany. Així ho creu també Fran Valera, que la temporada passada va guanyar el doblet Lliga i Copa amb el conjunt montenegrí abans de tornar a Can Llong.
11: Crec que l'Olympiacos potser té aquest paper de favorit, però entre els altres, com tu dius, pots guanyar tots, pots perdre tots, però bueno, començar puntuant fora de casa és molt important. Tots els punts que es puguin sumar fora d'aquí seran benvinguts, així que anirem a per totes.
10: A 6:45 arrenca aquest Jadran Herceg-Novi Astralpul Sabadell, corresponent a la primera jornada de la Champions masculina.
0: Gràcies, Pau. I acabem amb hoquei patins, més enllà del Mundial Femení, que s'està disputant a Asunción, a Paraguai. Avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina, que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal. A 8:45 de l'espre, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
12: Això mateix, el primer duel oficial a casa del Recamp, que estava previst per al cap de setmana, es jugarà finalment aquesta nit. Un canvi de calendari, però, que no altera les ganes d'alcaldes d'apuntar-se a la primera victòria de la temporada després d'estrenar-se en derrota al Palau d'Esports del Reus la setmana passada. Els calderins, que van avançar-se amb un gol d'Àlex Joseph al minut 3, van acabar sucumbint per 4-3, però avui tindran l'oportunitat davant un Calafell que arriba en bona imatge. Va guanyar per 2-1 el Xum Massanet en la seva primera jornada de la Free Rabbits Lliga Catalana. Aquesta competició torna a ser un any més un termòmetre per veure com es troben els equips abans de l'arrencada de la competició oficial, i pel Recamp significa la primera prova de foc després de treballar de valent durant la pretemporada per estructurar un equip que ve de patir 9 baixes respecte a l'any passat. Avui, a partir de les 9:10, doncs, Caldes-Calafell a la Torre Roja.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia i bon dimarts, 6 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 6 d'octubre ja es van acabant els partits de seleccions després de dues llargues setmanes sense competició masculina a primera divisió. Avui es disputa un Croàcia-Espanya split amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto. En farem la prèvia. També repassarem les reaccions dels equips catalans dels sortejos d'ahir de Copa del Rei i Copa de la Reina. I molt bàsquet, també amb els debuts europeus de Girona i Joventut. Aquest vespre, amb vol, juga el Granollers, waterpolo amb l'inici de la Champions i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina tanca avui a Croàcia la llarga finestra internacional.
1: El comitat estatal, amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, afronta la quarta jornada de la Nations League amb l'objectiu de certificar la classificació per la següent fase. Espanya, que ha guanyat els 3 partits d'aquesta finestra, visita una ferida a Croàcia, que ha d'encaixar un contundent 0-7 contra Anglaterra. Dissabte passat va ser el partit a 8:45 del vespre.
0: Aquests partits tanquen aquestes més de 2 setmanes d'aturada de competició masculina a la primera divisió.
1: Ahir el blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit de la victòria de la seva selecció a França, 4-1 contra Bèlgica, amb remuntada inclosa. Davant, d'altra banda, volíem dir, el davanter del Girona, Benat, també participant en la derrota d'Ucraïna, 1-2 contra Hongria. Avui, a banda de la selecció espanyola absoluta, també es juga la sub-21 amb els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar contra Romania.
0: El dia en què Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
1: L'ex-blaugrana tanca una etapa de més de 2 dècades amb la selecció aquesta propera matinada a l'Estadi Monumental de Buenos Aires, en un amistós contra Benín. Messi ha guanyat un mundial en les 3 finals que ha disputat, a més de 2 Copes Amèrica amb la selecció argentina, i seguirà competint als 39 anys amb l'Inter de Miami, en qui té contracte fins al 2028.
0: En categoria femenina, la portera del Barça, Cata Coll, no anirà finalment a la selecció espanyola.
1: La balear, titular habitual al comitat estatal i també al Barça, finalment no jugarà els 2 amistosos amb Espanya als Estats Units per unes molèsties musculars al quàdriceps que l'han fet tornar a Barcelona.
0: En competició de clubs, ahir vam tenir 2 sortejos de Copa, la masculina l'explicàvem en directe, amb 8 equips catalans.
1: Encara no hi era ni entra el Barça, que jugarà a Turquia la Supercopa d'Espanya amb la Reial Societat, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. Pel que fa als catalans de segona, tots es jugaran a l'Aragó, el Girona jugarà al camp del Quarte i el Sabadell al de l'Utebo. Des de la primera federació, l'Europa també jugarà en terres aragoneses, en aquest cas al camp del Calamocha, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa, finalment.

0: El Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo i el Prat, tot i que encara ha de corroborar, ha de certificar i segellar la classificació, rebria hipotèticament el Sagnier l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Els Potablava no van poder jugar cap setmana, recordem la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Aquesta primera ronda de Copa entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la Copa de la Reina, ahir també es va sortejar jugant la tercera ronda amb tres equips catalans.
0: Tampoc no hi entra encara el Barça, vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, la mateixa categoria en què juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, també d'aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya, un equip de la Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta tercera eliminatòria de Copa de la Reina jugarà entre el 3 i el 5 de novembre.
1: En bàsquet, avui debuten en competició europea dos equips catalans.
0: El Fiat Girona jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club, en aquest cas de la FIBA i Eurocup, contra el Dinamo de Bucarest, campió romanès. El partit a 7:45 a Fontajau.
1: Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League.
0: Els vertinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Deslilla, a partir de 8:45 del vespre.
1: En handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de la European League masculina.
0: Els vallesans no van tenir cap partit aquest cap de setmana a la Sobal perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per l'intens temporal de pluges que va afectar la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Buzau romanès, el debut europeu a casa al Palau d'Esports a 8:45 del vespre.
1: En waterpolo, avui també comença la Champions masculina.
0: El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro a la piscina del Jadran a la primera jornada grup A. El partit a 7:15 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el gran títol europeu que va guanyar el curs passat. Els mariners juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd.
1: Per cert, també avui tenim dos partits de Lliga, la Divisió Nord masculina de waterpolo.
0: Tots dos a 8:45. Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, de cinquena jornada. La Divisió d'Honor femenina també avui es juga un Sant Feliu-Mataró a 9:00 i ahir es va disputar el Sabadell 24-Rubí 8, també de la quarta jornada de la Divisió d'Honor femenina.
1: En hoquei patins, de la selecció espanyola femenina guanya amb un gol a l'últim segon a la segona jornada del Mundial d'Assumpció al Paraguai.
0: Una diana de la mataronina, Aina Florenza, una de les 7 catalanes del combinat estatal, admet la victòria a Espanya contra Xile per 2-3. En l'altre partit del grup A, la selecció d'Argentina va golejar contundentment França 0-6 a la propera jornada. Espanya i Argentina es jugaran al lideratge del grup.
1: Recordem que Espanya va guanyar 8-0 a França en el primer partit. I més enllà del Mundial femení, acabem amb això, també en hoquei patins, avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal.
0: Mira, Martí, a 9:15 del vespre, pren nota, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà Alcaldes-Calafell. A la Lliga Catalana Femenina hi es va jugar el Manlleu 0 Voltregà 4, corresponent a la tercera jornada, i ja tenim definides les semis d'aquesta Lliga Catalana Femenina, que enfrontaran Voltregà i Cerdanyola d'una banda i Palau i Vigues i Riells de l'altra, en una final a 4 que es disputarà aquest proper cap de setmana, precisament, saps a on, Martí? A Vigues i Riells.

0: Dimarts 6 d'octubre, 7 minuts passant ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina amb 7 catalans, 6 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, tanca avui la llarga finestra internacional en l'últim dels 4 partits de Nations League. El combinat estatal, que ha guanyat els 3 primers, buscarà el ple aquest vespre a Croàcia, Split, contra una selecció que arriba ferida, després d'encaixar dissabte passat un 0-7 contra Anglaterra. Tot fa pensar, per tant, que Espanya ja va golejar Croàcia la setmana passada per 4-1 i que ha guanyat també tant Anglaterra com a la República Txeca, tornarà a sumar una victòria que la classifiqui per a la següent fase d'aquesta Nations League. El seleccionador, això sí, Luis de la Fuente, va avisar del potencial de la selecció croata malgrat aquest 0-7.
1: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores. Y lo del otro día fue un accidente del fútbol. Eso pasa una vez en la vida. No refleja la verdadera, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra. Y sí es verdad que este resultado pues, puede servir pues, un poco más de motivación. Obviamente, como deportistas que somos, como profesionales, pues eso te toca. Pero el fútbol es el fútbol y nosotros también tenemos muchas ganas de hacer aquí un gran partido, de dejarse ya de la clasificación.
0: I més enllà de la competició, un dels aspectes que li interessarà més de l'afició del Barça especialment és el repartiment de minuts, en especial de Lamine Yamal, que està titular i ha obert de fet el marcador en els 3 partits fins ara. Això en deia ahir a la prèvia Luis de la Fuente.
1: Lamine siempre quiere jugar, pero todos los jugadores quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace 2 días 90 minutos, si le preguntas te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Luego nosotros evaluamos, analizamos si es conveniente o no conveniente, por muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lamine está en fantástico momento, es un referente para todo el equipo, para todos nosotros, y él es un competidor nato. Entonces está en un mejor momento para jugar el gran partido que va a ser mañana. Así que celebramos que sea así. Pero él igual que otros compañeros que están en todos en perfectas condiciones.
0: D'altra banda, i també va comparèixer ahir en roda de premsa prèvia, un altre català i jugador del Barça, com és Dani Olmo, que té un vincle molt especial en Croàcia, després de viure i créixer com a jugador durant pràcticament 6 anys, dels 16 als 21.
2: Són sensacions molt, molt boniques a tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins al 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. M'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona, i tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui a Split, segueix sent molt emocionant per mi i hi ha moltes ganes. Serà un partit doncs, molt especial, també vindrà la meva família, molts amics que he fet aquí durant el meu temps.
0: Avui a 9:15 de vespre jugarà aquest Croàcia a Espanya, a la mateixa hora també jugarà l'Anglaterra República Txeca d'aquest mateix grup C. Més futbol en competició de clubs. Ahir ja vam tenir els 2 sortejos de Copa. La primera ronda de la Copa del Rei, la masculina, l'explicàvem ahir en directe, amb 8 equips catalans. Encara no hi entra el Barça, que jugarà la Supercopa d'Espanya a Turquia al febrer. L'Atlètic de Madrid i el Real Madrid i el Real Ciutat també ho faran. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. I pel que fa als equips de segona, catalans, tots es jugaran a l'Aragó. El Girona jugarà al camp del Quarte i el Sabadell al de l'Utebo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Els aragonesos jugant per 5a temporada consecutiva a segona federació, és a dir, 2 divisions per sota del centre d'esports. Cal dir, però, que fa tot just 2 anys els 2 equips compartien categoria, però els ascensos del Sabadell han posat distància. L'UTO, per la seva part, s'ha quedat a les portes de pujar tots aquests anys, ja que encadena 4 anys quedant quart classificat de la seva lliga i caient a la primera ronda dels play-off d'ascens. Actualment és 11è del grup 2, on enguany coincideix amb els equips catalans, però tot just s'han disputat 5 jornades de competició. L'únic exarlequinat a la plantilla d'aquest Utebo és el jove migcampista de 22 anys, Pol Canillo, que es va formar en el seu dia a l'Obrador.
0: Gràcies, Sergi. Dels de primera federació masculina, l'Europa també jugarà a la Comunitat Aragonesa, en aquest cas al camp del Calamotxa, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català de la primera ronda, en aquest cas contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis també jugarà, que també és de la segona federació masculina, en aquest cas rebrà a casa el Baracaldo d'una categoria superior. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
4: Arleu Futbol Club Redis ja coneix el seu rival en una nova aventura a la Copa del Rei, el Baracaldo. L'equip Bas milita actualment a la Primera Federació i es troba en la 16a posició després d'un balanç d'una victòria, 3 empats i 2 derrotes. Aquest equip, fundat l'any 1907, ha tingut històricament una relació molt estreta amb l'Atlètic Club, esdevenint durant els últims anys un equip en el qual han militat molts jugadors formats a l'EFAM a la cerca de minuts en el futbol semiprofessional. Pel que fa a l'eliminatòria, serà partit únic a l'estadi municipal i es disputarà entre el 27 i el 29 d'octubre, en data encara a confirmar. Aquesta notícia arriba després d'una dolorosa golejada per 1-4 davant el Manresa. Així s'expressava el Bacar a l'espera que suposi una oportunitat per motivar plantilla i aficionats.
5: Els jugadors necessiten l'apoyo de la gent, de l'afició del Reus. Entenc que la gent marxi emprenyada, jo també marxo emprenyat, evidentment, però dir-los que no baixarem braços, que continuarem treballant i pensant en el següent partit. Ni la setmana passada eren tan bons, ni ara som tan dolents. És una cosa que hem de treure l'equip, hem d'estar junts, units, i a partir d'aquí treballar.
4: Morlausencs encara tenen en ment el viatge del curs passat en el qual van superar l'Europa en una agònica tanda de penals i van rebre l'actual campió, la Reial Societat, al Municipal.
0: Gràcies, Aleix. D'altra banda, el Prat, tot i que encara no ho ha de corroborar a certificar la classificació, rebria el Sant Nien, ni més ni menys que l'Atlètic Club de Bilbao. Els Potablava no van poder jugar aquest cap de setmana a la tornada de la prèvia contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Ho haurien de certificar, per tant. Aquesta primera ronda de la Copa del Rei es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Això pel que fa a la Copa del Rei. A la Copa de la Reina es va sortejar a la tercera ronda amb 3 equips catalans. Encara no hi serà el Barça tampoc, que és el vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, dues categories menys, per tant, la mateixa que juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
6: Bon dia. El Badalona Women entra en escena a la Copa de la Reina, la competició que la temporada passada li va donar un plus d'admiració al conjunt badaloní quan va arribar a disputar les semifinals contra el Barça. I és que el conjunt badaloní ja coneix el seu adversari per la tercera ronda. Serà l'Sporting de Huelva, un club que milita actualment a la segona federació i ja ha eliminat en les dues primeres eliminatòries el Màlaga i el Córdoba. Les andaluses estan fent un fortí al seu estadi Antonio Sánchez Toledo i voldran culminar-ho amb una gesta contra el conjunt badaloní. L'eliminatòria serà partit únic en el camp de l'Sporting i es jugarà el 3, 4 o 5 de novembre, segons prioritats televisives. La campanya passada, el Badalona Women va arribar a les semifinals eliminant pel camí a Osasuna, Granada i Reial Societat. A les semifinals va topar amb el Barça, amb el qual va empatar 0-1 el partit d'anada disputat a l'Estadi Municipal de Badalona i va caure eliminat en el de tornada per 4-1. El tècnic, Marc Ballester, valora l'enfrontament contra l'Sporting de Huelva.
7: Sí, al final per elles també és una il·lusió, no?, que vingui un equip de Lliga F després d'uns anys doncs fora d'aquesta competició, però sabem que doncs, el propi entrenador, no?, que porta moltíssims anys ja a l'elit, doncs, coneix perfectament el que és competir contra equips com nosaltres. Llavors, bueno, esperem, evidentment, doncs, trobar la millor versió de les nostres jugadores i, com et deia abans, amb les ganes i la il·lusió de seguir passant ronda.
6: L'objectiu del Badalona Women a la Copa de la Reina serà tornar a arribar el més lluny possible.
0: Gràcies, Ramon. Finalment, l'Europa d'aquesta segona federació femenina buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya a un equip de Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta eliminatòria de Copa de la Reina, com dèiem, es jugarà entre el 3 i el 5 de novembre. En bàsquet avui debutant dos equips catalans en competició europea. El Fiat Girona, de fet, jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club. En aquest cas, a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. Els gironins que arriben amb il·lusió a la cita, però recordem, després d'una odissea de viatge a Vitoria, en aquest cas per les condicions meteorològiques i de la pallissa que van rebre la pista, van perdre de 40 la pista del Baskonia diumenge. Aquest Fiat Girona Dinamo de Bucarest, avui a 7:45 a Fontejau. Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en aquesta competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League. Els verdinegres, que no van jugar aquest cap de setmana per als aiguats, reben avui a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 7:45. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
8: L'Assis de Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Herzliya israelià. El partit es disputarà a 9:15 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. el Ney Erdilla, compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
8: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Ferran. I encara en bàsquet, aquest cap de setmana va començar la Lliga a la tercera FEB amb un duel entre Valls i Salou, que es van dur molt clarament als salouencs. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: Els de l'Alt Camp van perdre diumenge 54-84 contra el Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al pavelló Joan Avellar pels incidents de la temporada passada amb els aficionats del Club Bàsquet Tarragona. El tècnic local, Miqui Larraz, no amagava la decepció al final del partit i admetia que l'equip ha de trobar explicacions al que ha passat, sobretot després d'una segona meitat molt lluny del nivell que esperava.
11: Ja preguntaré als jugadors què ha passat, perquè realment no sé què ha passat. No m'he identificat gaire amb l'equip avui.
10: Ara toca passar pàgina. Diumenge a les 5 de la tarda, el Club Bàsquet Valls visita la pista del Club Bàsquet Ciutadella amb l'objectiu de reaccionar i aconseguir la primera victòria de la temporada.
0: Gràcies, David. En handbol, el Celtic Granollers de disputa avui la segona jornada de la European League masculina després d'una setmana estranya, amb el capital vallesana força afectada, sobretot ahir, pel temporal de pluges. Aquest, com dèiem, aquest dilluns. Els granollerins s'enfronten avui al Palau d'Esports, a casa, amb el debut europeu, al Busau romanès, després de jugar la setmana passada, recordem, amb derrota a Flensburg. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
3: El Palau d'Esports de Granollers, ara també convertit en el centre de comandament per seguir la situació meteorològica, allotjarà el segon enfrontament de l'equip vallès a la competició continental. Els d'Antonio Rama reben el Busau romanès, un conjunt que va arribar ahir durant les inundacions. Ara bé, l'aigua no els va aturar i van poder fer nit a Granollers. Un partit que se celebra dins d'una situació complicada al municipi del Vallès Oriental. Aquest és Antonio Rama, l'entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
12: Bueno, la veritat és que l'equip és molt, en aquest sentit s'adapta molt ràpid, és molt resilient. I sí que és veritat que el viatge de tornada de Flensburg doncs, es va fer llarg, amb retras de l'avió, i al final doncs, són moltes hores. Potser el partit de Cuenca, evidentment, ens hagués agradat jugar, però el fet de no jugar-lo també ens donava aquest puntet de descans per alguns jugadors que ho necessitaven. S'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar doncs, poder complir normatives i que tot fos millor. Tret d'això, no? Penso que l'equip està focalitzat amb el que toca i això no el descentra. Preparats per un partit molt important i per tornar doncs, amb aquesta competició europea a casa.
3: Així doncs, l'equip està preparat per sumar els dos primers punts a l'EHF Europea League, un enfrontament que també tindrà la mirada posada a les imatges de fang i aigua dominant els carrers de Granollers.
0: Gràcies, Arnau. Amb waterpolo avui comença la Champions masculina amb dos catalans. El Comandació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia de debut aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, a la primera jornada del grup A, a 6:45 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el títol aconseguit l'any passat. Els mariners, que també van de guanyar la Supercopa d'Europa contra el Marsella, juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. Per cert, també avui tenim dos partits de Lliga a la divisió nord masculina, tots dos a 8:45, Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, derbi barceloní i derbi a Vallesa, cinquena jornada. A la divisió nord femenina, avui juga un Sant Feliu-Mataró a les 9 de la quarta jornada. Ahir es va disputar el Sabadell 24, Rubí 8. Precisament una jugadora del Sabadell, la de l'Hospitalet, Paula Crespí, ha estat nominada com una de les 5 millors jugadores del món. Mitjans d'Hospitalet, Andrés Rubio.
13: L'hospitalenca Paula Crespí és una de les 5 nominades a millor jugadora del món de waterpolo. Així ho va anunciar ahir World Aquatics, quan va desvelar els 5 noms per al Women's Athlete of the Year. Una nominació inesperada per a una jugadora que, tot i ser clau al Club Natació Sabadell i a la selecció espanyola, mai sol ser de les que més foc ho rep. Però la seva brillant actuació a la darrera Copa del Món de Sydney, on Espanya va ser medalla de plata i Crespí va rebre el premi a millor defensora, ha resultat clau.
14: Me hace muchísima ilusión y también agradecer a World Aquatics que que valore un perfil como el mío, que yo no soy la tía más goleadora del mundo, sino que bueno, hago un poquito de todo, también a lo mejor un poco más un perfil defensivo, y les agradezco que hayan valorado mi faena y me hayan decidido poner entre las mejores cinco, que estoy rodeada de grandes jugadoras, y desde aquí también les mando mi enhorabuena.
13: Paula Crespi comparteix nominació amb les nord-americanes Emily Ausmus i Ryan Neshul, l'australiana Tilly Kearns i la russa Diana Kamraeva. Es pot votar per l'Hospitalenca a través de l'Instagram de World Aquatics.
0: Gràcies, Andrés. I en hoquei patins, més enllà del Mundial Femení, que s'està disputant a Asunción, a Paraguai, abans en parlàvem, avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina, que no s'han de poder disputar el cap de setmana pel temporal. A 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. Ràdio Calafell, Toni Cancino.
15: El Calafell, la menorquina, afronta el partit contra el Caldes sabent que encara no estan al 100% i que tenen molt de marge de millora. Aleix Marimon ens comenta que coneixen el rival i que serà, com sempre, un partit molt disputat.
16: És un partit complicat, arribem com arribem, estem en plena pretemporada, estem apretant, però bueno, sabem les armes que té el Caldes, sabem les que tenim nosaltres i el que volem és seguir sumant, teníem ganes de competir i volem seguir fent-ho. I construir ja amb la majoria de l'equip de cara a competicions oficials.
15: A l'espera de que arribin les competicions oficials, com la Lliga i les competicions europees, el conjunt del Baix Penedès fa oficial que la propera edició de la Copa del Rei tornarà a Calafell, una notícia que s'ha agafat amb molta il·lusió.
0: Gràcies, Toni, des de Ràdio Bellvei. A la Lliga Catalana Femenina, per cert, ahir es va jugar el Manlleu 0, Voltregà 4, i tenim definides ja les semifinals d'aquesta Lliga Catalana, que s'enfrontaran, que jugaran a Bigues i Riells. D'una banda, duel Vallès entre Palau i Bigues i Riells, de l'altra, el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola. Serà aquest cap de setmana. I un parell de punts abans d'acabar, la Seu d'Urgell i Sort comencen el compte enrere per acollir els campionats del món de piragüisme d'Aigües Braves, els principals esdeveniments esportius que s'organitzarà a Catalunya aquest any vinent. Les dues poblacions es promocionant amb una marca conjunta, Pirineus 27. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
17: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la denominació dels Mundials de Piragüisme i assegura que el govern s'hi ha implicat al mateix nivell que grans esdeveniments com la sortida del Tour de França, la final de la Champions 2029 o la Ryder Cup 2031. A més, Álvarez destaca el valor afegit de portar una competició del màxim nivell al Pirineu.
18: Que les competicions, les grans competicions esportives a Catalunya han de tenir molt clar que hi ha d'haver un retorn econòmic, que ja donem per suposat, un retorn també i una adequació mediambiental de les instal·lacions per fer-les el més eficients energèticament possibles i el més integrades dintre de, i més en un cas com aquest, no, d'un entorn com són els Pirineus, i després un llegat, no, un impacte social que afecti positivament a tota la població, no només de Sort i de la Seu, sinó de tots els Pirineus. No?
17: Els Mundials començaran el mes de juny vinent amb les proves d'estil lliure i descens a Sort, i després de l'estiu, al final de setembre, el Parc del Segre de la Seu serà escenari de les competicions de les dues modalitats olímpiques, és la Lúmica i a Cross. Ara fa 3 setmanes la capital urgellenca ja va acollir les finals de la Copa del Món, que a nivell organitzatiu han servit per preparar el Mundial.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Acabem amb rugbi. La Unió Esportiva Sant Boià va caure diumenge en polèmica en la segona jornada de Lliga. La divisió nord masculina va ser en l'última jugada del partit. 36-33 al camp del Huesitos La Vila. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
19: La Sant Boiana visitava diumenge l'estadi de rugbi de la Villa Joiosa, camp del rugbi La Vila. Malgrat la gran primera part, els santboians es veien remuntats als segons 40 minuts i en l'última jugada del partit, un drop els feia perdre amb un resultat final de 36-33. Un duel també marcat per les tres amonestacions santboianes en aquests segons 40 minuts. Així ho valora l'entrenador de la Sant Boiana, el xilè Ricardo Cortés.
20: Fue lamentable. Después tenía un claro dominio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy curioso porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran 3 amarillas es porque comete muchos penales, no 10. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad es que fue demasiado parcial. 10 minutos nos mostraron 3 amarillas, que es injustificado absolutamente.
19: La Santboiana suma un punt bonus defensiu i es posa en 6a posició amb 5 punts després de les dues primeres jornades.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Soler és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà denuncia l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpció Embastida a la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després, Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
3: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
11: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
4: Decisió que el Tribunal pren després de l'índult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Massanet.
4: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus, el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
12: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és de fons, fa temps.
13: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
14: ha anat bé. Bastant bé.
13: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant.
14: quan ja vas avançar més el dia, però ara no, bé, molt bé.
0: I a tot això que diu Protecció Civil de cara a les properes hores. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre, i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
15: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
18: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
17: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
19: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat a aquesta situació.
20: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fulles que diguem estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais i per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
19: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
0: Doncs justament, i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
21: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
21: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
6: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
8: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt, molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento millor, no sé més què dir.
8: En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
0: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlleu ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
21: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia, Niu. Ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
2: Niu ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
21: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Camperallada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
21: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
0: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpció Embastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpció Embastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
11: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
9: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
21: La direcció del certamen de Molins de Rei, el Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
24: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 7:45 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
25: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
24: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: La Cistes Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bon i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
5: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final si et desconnectes, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
4: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
24: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
12: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio, que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad. Todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso. Hoy ya estamos ansiosos de que llegue la competición. Él está ansioso también porque llegue la competición.
24: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Croates ara fa uns anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compta amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua, els dos Vallesos, el Barcelonès, el Maresme, també a la Selva i el Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: En esports, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
2: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
1: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
4: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
7: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
8: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
6: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca precisament i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
9: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
10: Sempre el mateix, l'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
11: Derecho a pataleta tenemos, pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
12: El autobús ya está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
9: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
0: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
14: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
13: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
5: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
15: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
16: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
17: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hagués una emergència poder accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
16: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
18: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
20: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
19: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
21: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el Sindicat de Llogateres. Es faran 2 concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
22: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
23: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també els lloguers de temporada. Llavors convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
22: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
21: Per cert, que en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
24: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents, que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària, participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
21: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
18: Notícies en xarxa.
21: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
26: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí, doncs, dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
25: Niu ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
21: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
1: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC.
2: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic. No tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
1: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
21: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company al mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
4: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
3: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
21: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA en veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
6: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pacs del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
21: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
7: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol la Casballo Girona l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador, i Gasol és ara el president i el creador del FIEC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
8: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
7: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadran de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 3:45 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
9: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers, a tota la comarca, situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
7: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
10: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
7: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 9:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex-blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
21: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda. Thank you.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Estàs...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge Pablo Llarena ha aixecat les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional que aquest matí avala l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa pel malversació amb 7 vots a favor i 5 en contra. Escoltem Oriol Junqueras i Jordi Turull.
4: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
5: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
3: A l'espera de saber quines seran les primeres paraules de Puigdemont, que acompanyat de Toni Comín i Lluís Puig farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de Waterloo. I més temes. L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez ha defensat personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres. Ha demanat als partits que validin d'aquí un mes aquests anomenats decrets Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
6: El Consejo ha aprovado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
3: I atenció, perquè arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. No ho seran com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no baixar la guàrdia. El Meteocat preveu una nova situació de perill amb l'entrada d'una pertorbació atlàntica que avançarà d'est a oest. Mentre encara estem ressentint-nos de les darreres pluges a Rodalies, per exemple, la R1, la R11, la R2, la R2 Nord, la R8 i la R3 concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i del passat cap de setmana. Tot i que el tram, per exemple, de l'Hospitalet de Llobregat a Arenys de Mar ha recuperat el servei alternatiu per carretera segueix des d'Arenys a Maçanet. En total hi ha 8 línies en aquesta situació.

0: 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
3: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
2: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. És cap part de les incidències i afectacions als aiguats que han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
4: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xafa i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
2: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, on està tallat el trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estarán dotados en 10.000 millones.
3: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
2: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
4: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
2: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre l'estat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.

0: mesita.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
3: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
2: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
4: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
2: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia a Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge encara de llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, dos ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: La tarda són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
3: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: Protecció Civil envia un SLR al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per intensitat de pluja aquesta tarda.
3: Hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara dues persones desaparegudes i dos morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
1: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
5: L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
6: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
1: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
3: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
1: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
3: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes al D-Hub.
8: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: I en esports, Toni Castro, de dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
9: El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 7:45 a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea el Joventut a la Champions. Els verdinegres rebran el Benei Erzlia d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo al Sabadell. Debut a la Champions masculina a Montenegro. Ara mateix Jadran 8, Sabadell 7. I en handbol el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb un nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, efectivament. Ha plogut ara, durant la darrera hora, hora i mitja, amb força a certes zones de les comarques tarragonines i aquestes pluges, efectivament, han afectat a la xarxa viària. Mira, tenim algunes vies tallades per inundacions. La C12, a la zona de Xerta, la A7, la variant de la Nacional 340, a la zona de Miami Platja, aquesta via només tallada de moment en sentit sud, també tallada una carretera local propera a Benifallet o també una carretera local propera a la població dels Reguers. A més, deixem recordar-te que, per cert, continua tallada la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Pel que fa a retencions, aquí la cosa està més tranquil·la, en el sentit que hi ha aturades, però són les habituals. Per tant, parlem de retencions habituals, àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, i també força carregada als punts habituals de la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
3: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, s'hi ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
1: De seguida anirem a concretar què és el que ha dit l'expresident Carles Puigdemont, però qui també ha valorat aquesta sentència del Constitucional és el secretari general de Junts, Jordi Turull. Content i emocionat, ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
11: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I per tant el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
1: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
3: A la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat en unes eleccions.
12: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
13: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
3: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa. I Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
14: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
15: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: I ho dèiem en portada, Carles Puigdemont ha evitat aquesta tarda aclarir quan serà el seu retorn de l'exili, després que avui el jutge Pablo Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció. El president assegura, però ha assegurat des de Waterloo en una compareixença extraordinària, que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: I un apunt més encara en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
3: Decisió que el Tribunal pren després que l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: I en alerta novament per un nou episodi de pluges que ja ha començat a les Terres de l'Ebre i que a aquesta hora va avançant cap a Tarragona, però que s'espera que afecti de nou tot el litoral i prelitoral. De fet, Protecció Civil ja ha enviat alertes primer a l'Ebre i en aquests moments també al centre, al litoral central.
3: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
16: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
3: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
1: I ho dèiem ara també, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil hi ha enviat aquesta tarda una nova SALERT per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Anem cap allà, Canal Terres de l'Ebre. Dani Camacho, bona tarda.
17: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
1: Moltíssimes gràcies, Dani. Ho dèiem ara fa uns instants. Protecció Civil ha enviat una altra alerta al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf i al Gironès, també al Maresme i la Selva, amb previsió de pluges torrencials fins les 2 de la matinada. Demanen extremar precaucions a la mobilitat i no acostar-se a les zones inundades. Plou doncs de nou en aquesta zona i el més important, plou sobre mullat, té zones on ja ahir van patir l'episodi de pluges, un nou episodi de pluges fortes. En qualsevol cas, anem a veure què és el que ens espera aquestes properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
18: Bona tarda, molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. I a Granollers, on ahir van rebre de valent, l'Ajuntament ha tancat de nou els equipaments municipals i suspès totes les activitats culturals i esportives per l'alerta d'aquestes noves pluges. Ahir, com dèiem, va ser un dels municipis més afectats, amb un nou desaparegut que encara continuen buscant. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
6: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
5: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
1: I justament avui el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades.
3: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paniqué.
14: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
3: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
3: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
1: Carina Bellbé.
19: Pedro Sánchez es posa en moda campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
13: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
19: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: I en relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica.
3: Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
20: Ahir van tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
3: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell.
7: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
21: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
7: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
1: En successos, presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
3: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous després que els agents detectessin un vehicle sospitós a la P7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard, el van localitzar al barri de Can Parellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
1: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten a Ràdio Arenys i Ràdio Vitamènia.
18: Arenys de Mar ha presentat les 31enes jornades gastronòmiques del Calamarenys, un certamen que creix però manté la mateixa essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
22: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
18: La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar el dia 23, la subhasta de peix serà l'acte gairebé final el dia 7 de novembre.
23: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses del Circric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
24: En aquests 15 anys han crescut moltes pallasses, estan fent festivals per tot arreu. Hem plantat com una llavor que ara dona fruits.
23: L'edició d'enguany comptarà amb 3 estrenes, Yo no he dicho eso, de la Xugaiba and Company, Tal vez de la companyia Artrópodo i Vivallesa de la Clara del Ruste.
1: I en cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricari i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
25: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
8: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
25: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental a partir de 3:15 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
3: Data històrica. Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: També té cita europea el Joventut en la segona jornada de la Champions de bàsquet. Els verdinegres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45 al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
4: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, tothom és professional i si no tens un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
2: Competició europea de bàsquet i també competició europea de waterpolo a la Champions. Primera jornada, el Club Natació Sabadell debuta en aquests moments a la piscina del Jadran de Montenegro. Ara mateix empat al marcador, Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Freiking Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rebrà el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre en l'estrena contra el Flensburg. Els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. I per últim, l'Ali en hoquei patins. Avui és jornada de l'hoquei Lliga Catalana a 8:45, Lloret-Barça. I quan passin 10 minuts a les 9 de la nit es juga el Caldes-Calafell.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: brutal. Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sous a dalt al rec.
2: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
2: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia pel delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Protecció Civil envia un SOS al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i també al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva per intensitat de pluja aquesta tarda vespre.
2: A hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara 2 persones desaparegudes i 2 morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
0: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels 2 decrets d'habitatge modificats lleugerament.
2: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
4: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será...

0: I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: I en esports, Toni Castro, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
2: I el Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 7:45, per tant d'aquí pocs minuts a Fontajau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea la penya, el Joventut de la Champions, els verd i negres rebran el Benei Herzliya d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo. El Natació Sabadell debuta a la Champions masculina a Montenegro, de moment partit en l'últim quart amb empat a 13. Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Bussau de Romania.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: obrim, com sempre, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions per aquesta nova tanda, aquest nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Dalí. Doncs comencem repassant aquestes vies afectades per aquestes darreres pluges. De moment, bàsicament, parlem de comarques tarragonines, una zona bastant localitzada. Tenim tallades per inundacions la C12 a Xerta, la A7, que és la variant de la Nacional 340 a Miami Platja, aquesta A7 tallada en sentit sud, i dues carreteres locals, una propera a Benifallet i l'altra propera a la població dels Reguers. A més, també tenim tallada per esllavissades la C43 a Benifallet. I també recordar que continua tallada des de ja fa uns quants dies, també per inundacions, la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, el túnel de les Franqueses. Afortunadament, pel que fa a retencions o pel que fa al trànsit, parlem d'aturades, o hem parlat d'aturades bàsicament habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara ja baixa aquest volum de trànsit. Encara podríem trobar algunes retencions puntuals en aquesta àrea metropolitana, també a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
3: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, sí que ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
0: David Amador.
4: Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons assegurar, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
5: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
4: Durant el breu discurs, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha estat content i emocionat i ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
6: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat

0: segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
1: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
2: En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat a unes eleccions.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de la culminació de l'agenda del retrobament.
4: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
2: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa. I Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
6: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
2: Decisió que el Tribunal pren després que de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: 12 comarques de nou en risc molt alt de pluges torrencials que ja deixen inundacions i carreteres tallades. Protecció Civil demana prudència i ha enviat ja 3 és alert al llarg de la tarda per avisar del nou episodi de pluges amb afectacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, la Costa Central i la Costa Brava.
2: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
8: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
2: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
1: I noves afectacions que s'estan produint aquesta tarda mateix. Ho dèiem també ara, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil ja hi ha enviat aquesta tarda una nova és alert per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
9: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
1: Gràcies, Dani. Una tempesta que ara també dirigeix el seu punt més àlgid cap a les terres de Tarragona. Anem cap allà, Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bona tarda.
10: Bona tarda. Després de les 7 s'ha rebut a la ciutat de Tarragona el missatge d'alerta als mòbils de Protecció Civil. De fet, ha començat a ploure amb intensitat sobre 6:45 aproximadament, o continua fent hores d'ara. En el missatge de Protecció Civil s'avisava de la possibilitat de pluges torrencials en la propera hora. És el tercer episodi de precipitacions intenses que registra avui a la ciutat. Aquest matí, després de les 11 i també al migdia, s'han recollit 30 litres en 30 minuts a la comarca del Tarragonès. Fins ara els bombers han rebut 29 avisos de la zona, però la majoria per inundacions de baixos. 14 han arribat des de la ciutat de Tarragona, on la tempesta és elèctrica i va acompanyada de llamps i trons. L'aigua que baixa pels carrers comença a ser considerable. Els centres i espais municipals han optat per tancar portes aquest vespre. Així, per exemple, han deixat de funcionar els centres cívics o, per exemple, l'escola d'adults ha deixat de fer les seves activitats. A més, l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, mentre la ciutat de Tarragona, com dèiem, des de fa una hora, continua plovent amb intensitat.
1: Gràcies, Tere. Doncs 9 episodis de pluges torrencials que no són estàtiques, però sí que localment deixen volums importants d'aigua, com el que sentíem ara a Tarragona, també a les Terres de l'Ebre. I en qualsevol cas anem a veure què és el que ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà, ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Moltíssimes gràcies, Lluismi. Doncs justament el govern ha aprovat avui un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades pels darrers episodis.
2: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
5: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
2: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
2: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
12: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
13: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento esto haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
12: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: I mentrestant continua la mobilització al carrer, la plataforma Pirineu Viu porta la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge en coordinació amb el sindicat de llogateres. Les dues concentracions es faran aquest dijous al vespre. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
14: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
15: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que es reguli també el lloguer de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
14: El col·lectiu considera que les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: En territori, a Olot, l'associació Les Preses 2020-2030 diuen que els impulsors dels contenciosos contra la variant són gent de no fiar. Critiquen Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas perquè creuen que ja hi ha hagut temps per acordar el traçat de la futura carretera. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
16: L'associació Les Preses 2020-2030, favorable a la variant, ha criticat durament Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per haver presentat contenciosos administratius en contra del projecte de la variant d'Olot i Les Preses. Pau Tarradellas és membre de l'associació Les Preses 2020-2030.
17: Nosaltres volem demostrar la nostra decepció i el nostre rebuig per haver portat a la justícia el projecte aprovat ja per la Generalitat de Catalunya. S'ha vist clar que els impulsors del contenciós no són de fiar i que finalment tornen a la postura de no volem la variant. Igual que van fer amb el túnel de Bracons. Volen allargar encara més d'aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, amb 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies.
16: Des de l'associació plantegen 3 accions que executaran en els pròxims dies i setmanes. El dia 12 d'octubre al pati de Ca les Monges faran una exposició per explicar com es planteja la variant. També han assegurat que contractaran serveis jurídics i es preveu, tot i que sense dates concretes a hores d'ara, que facin talls a la travessera per reivindicar la variant. Els membres de l'associació presenca diuen que ja s'han fet prou matisos i que ara és hora d'executar l'obra.
1: I situació complicada la que es viu amb la recollida de residus al Vendrell. Des de fa uns dies moltes illes de contenidors estan totalment desbordades i les deixalles arriben a ocupar voreres senceres. Els veïns asseguren que en algunes zones des de divendres no es fa la recollida. L'Ajuntament ha llançat un ultimàtum a l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas perquè resolgui la situació en 24 hores. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
18: Diferents illes de contenidors estan desbordades des de fa dies al municipi del Vendrell, amb els residus acumulant-se a la vorera. Una situació que ha empitjorat molt des d'aquest passat cap de setmana i que genera una gran indignació entre el veïnat.
19: Divendres ja estava bastant ple, però com que s'ha de festa i mig de festa, i vam dir, bueno, la festa potser no recullen, però és que estem a dimarts. I és que bueno.
20: Jo nunca llevo 19 años aquí en esta calle y no he visto nunca esto como ahora, nunca.
18: Aquest dimarts l'Ajuntament ha emès un comunicat definint la situació dels darrers dies com una vergonya inacceptable i admetent que el servei actual és insuficient. L'alcalde Kenneth Martínez ha instat l'empresa i el Consell Comarcal a fer una revisió del contracte per incrementar la freqüència de la recollida selectiva i eliminar els desbordaments. A més, ha donat 24 hores a l'empresa per solucionar els greus problemes, afegint que, en cas contrari, s'activaran totes les vies penals i administratives per garantir la correcta prestació del servei. Pel Batlle, la situació actual és una falta de respecte cap als ciutadans i ha anunciat la convocatòria d'una junta de portaveus per traslladar als grups municipals la necessitat de donar una resposta unitària.
1: Música. En cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
0: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com a explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
21: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
0: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental contra el Dinamo de Bucarest de Fontajau. Arrencat ara fa 5 minuts al partit, ara mateix victòria dels gironins 8-4. Per tant, Girona 8, Dinamo de Bucarest 4. I també de cita europea el Joventut. En la segona jornada de la Champions, els verd i negres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45, d'aquí poc més, a mitja hora al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
3: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no és doncs, un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
2: Pendents a la competició europea de bàsquet i també la competició europea de waterpolo. De fet, demà debuta el vigent campió, el Zodiac Atlètic Barceloneta, i avui debuta el Natació Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro, un partit que tot just acaba de finalitzar amb victòria del Sabadell per 16-17. Per tant, remuntada de l'equip sabadellenc a la segona meitat, victòria 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro. I més competició europea, en aquest cas, en handbol, el Fraikin Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rep el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre l'estrena contra el Flensburg. Els ballesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. Escoltem l'entrenador dels ballesans, Antonio Rama.
4: És un equip defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En hoquei patins, avui és jornada a l'Hoquei Lliga Catalana a 8:45, Lloret-Barça, i quan passin 10 minuts de les 9 de la nit està programat Alcaldes-Calafell. En futbol, la selecció espanyola masculina juga a Croàcia, serà a 8:45 en una nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que va jugar a terres croates durant 5 anys, un partit on es preveu una vegada més que Lamine Yamal sigui titular. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, per ser l'Ali, aquest vespre la Unió i el Club Natació Sabadell juguen la primera eliminatòria d'aquesta competició.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: 90.7 FM.
1: Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Protecció Civil ha enviat un nou alerta als telèfons mòbils situats al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva, amb la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. Es demana extremar les precaucions. Hem de dir que hi ha 11 comarques en aquest moment que estan en perill de pluges torrencials i estem pendents d'una compareixença d'Interior per veure com està la situació, perquè a més els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua al municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C12 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després, precisament, que Protecció Civil hagués enviat un SLR per l'alertar de pluges localment molt intenses en aquesta comarca i també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En total, el cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 per acumulació d'aigua. La majoria, com us dèiem, a Xerta, però també a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Atenció, perquè a hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la A7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C43 a Benifallet. Dir també que aquestes pluges dels darrers dies, no solament les d'ahir, no solament les d'avui i les del cap de setmana, han deixat al descobert les costures, podríem dir, del territori, en especial a rius, carreteres i vies fèrries. A la xarxa hem parlat amb el secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Norberto Larriba, que ha dit que hi ha zones en què s'ha construït durant anys que hauran de prendre hores d'ara decisions.
5: També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici i hi hauran urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer.
4: Estarem molt atents a veure com evoluciona les properes hores. Dir-vos que ja tenim dates per l'accés a la Universitat a les Pau, les properes, l'any vinent, 1, 2 i 3 de juny, mentre que l'extraordinària serà el 6, el 7 i el 8 de juliol. Recordem que l'any vinent ja no es faran el mes de setembre, sinó que es faran el mes de juliol. I el Design Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Batista en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà una altra fita amb aquest centre que treballa per renovar-se.
6: Catalunya es malbaraten més de 260.000 tones d'aliments cada any. Perquè us feu una idea, amb tot aquest menjar que es llença, es podrien alimentar 500.000 persones durant un any sencer. Cada català és responsable de que 35 quilograms de menjar acabin a les escombraries. I no estem parlant de deixalles inevitables com closques, ossos, etc., sinó de fruita que s'espatlla abans d'arribar al consumidor, o que no s'ha venut, o del menjar que es torna ranci a casa o que llancem perquè ens ha sobrat el plat. D'entrada, ens pot semblar que aquest tema no va amb nosaltres, sinó amb restaurants, hotels i indústria alimentària en general. Però el cert és que el 30% de tot el malbaratament es produeix a casa. I què implica tot aquest malbaratament? Doncs, d'una banda, la pèrdua de recursos naturals i tot el que s'ha malgastat en la seva producció. Aigua, energia, hores de treball, inversió, etc. I d'una altra, l'afectació directa amb el canvi climàtic. I és que, segons la ONU, degut a les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es generen en tots aquests aliments no consumits, el malbaratament d'aliments causa un 10% de les emissions totals que afecten negativament el medi ambient. Per això avui volem parlar de reaprofitament alimentari i conèixer grans iniciatives, com per exemple la dels espigoladors. I no sé si sabeu qui són ni quina és la tasca dels espigoladors, però si no ho sabeu, acompanyeu-nos, perquè durant els propers 20 minuts us ho explicarem. Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar d'aprofitament alimentari i conèixer grans iniciatives en aquesta línia, avui ens acompanya la Gemma Velasco. Ella és membre de la Comunalitat de Cardedeu dins de l'Eix d'Alimentació. Molt bon dia, Gemma.
1: Hola, bon dia a totes.
0: Ens ha acompanyat també a l'altra banda del telèfon la Cristina Cabot. Ella és dinamitzadora d'espigolaments de la Fundació Espigoladors. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia.
0: I ens acompanyen també des d'aquí l'estudi la Mercè Collet i l'Assumpta Serra, voluntàries d'Espigoladors. Molt bon dia a totes dues.
3: Bon dia a tothom.
0: Som-hi perquè des de la Comunalitat de Cardedeu es va tenir claríssim des del primer moment que l'eix d'alimentació era una línia on calia treballar. Hem donat unes xifres, així una mica a la introducció, xifres devastadores, entenc. Gemma, explica'ns una miqueta perquè des de la Comunalitat es va veure tan clar que aquí hi havia un tema on havíem de treballar.
4: A veure, des de Comunitat sempre s'ha volgut doncs, donar suport o crear nous projectes per tirar endavant línies de treball que s'enfoquin en una línia de poble, i veiem que una de les línies importants era doncs, tenir cura també de lo que és l'alimentació saludable i que tothom tingui accés a aquesta alimentació saludable. I després doncs, que hi ha aquest malbaratament que és invisible, però que a casa de cadascú hi ha una part molt important d'orgànica que arriba a llançar les escombraries. Aleshores, el que es va voler des de la Comunalitat és poder donar visibilitat a aquest eix de treball, que seria, per una banda, la sobirania alimentària, que és tenir cura de l'agroecologia que tenim a la comarca, dels productors propers, de com poder conxarxar, no?, aquestes persones perquè no deixin de cultivar i de manera ecològica els camps, i donar visibilitat a que són persones que estan dia a dia darrere de subministrar aliments a casa nostra, no? Uh-huh. El que passa és que aquí hi ha un tema de distribució alimentària que també s'ha de tenir molt en compte, de logística i d'un sector que és diguem que el malbaratament, a part de que es dona molt a nivell de petita de les cases, també hi ha una xarxa de comerços, que comerços, restauració, potser són els que tenen una mica més de cura amb això, però grans distribuïdors alimentaris doncs que també estan fomentant que hi hagi un malbaratament, i que nosaltres el que volem és intentar reduir-lo, i si existeix, reutilitzar-lo perquè circularment el puguem donar-li una altra volta de full i crear un nou producte amb aquest malbaratament que hi ha.
0: Perquè, a més, et donàvem aquestes xifres. A mi, personalment, quan he començat a investigar una miqueta, la xifra de 35 quilograms per persona m'ha semblat brutal. És molt de menjar el que es llença.
4: Clar, és que aquí hi ha dos factors. Hi ha el factor de... Sobretot, el que es dona és... són 35 quilos, però sí que és veritat que són entorns on hi ha nanos petits, que també això és bastant peculiar, però on hi ha nanos petits doncs es tira més menjar perquè els nanos no els hi acaba d'entrar el menjar que els hi posen a taula, com per exemple menjar-se una poma, fer dues queixalades i deixar un 70% de la poma que va parar a les escombraries. I la gent gran, no perquè la gent gran ja té més cura, no, del que menja, però també hi ha una altra part, que és totes aquestes ofertes que es fan a nivell de mercat i a nivell de supermercats, que és el 2x1 o el compra més a preu més rebaixat, que el que et fa és omplir les neveres de menjar.
0: Consumir.
4: I és és fruita i verdura que es fa malbé al cap d'una setmana. Uh-huh. Llavors tot això va per a les escombraries. T'acaba sortint al mateix preu. Perquè si compres 2 quilos de pebrot i un el tires, seria el preu d'un. També és un fomentat a l'abundància a baix cost. Uh-huh. Llavors això hauríem de canviar una mica aquí de perspectiva.
0: De xip. Doncs tenim, sí. Tenim feina, sí. Tenim molta feina per fer, molta feina de conscienciació, i qui ha fet ja aquesta feina de conscienciació, i de fet ho van fer fa 10 anys, són la Fundació d'Espigoladors de Catalunya. Per això hem volgut parlar avui amb la Cristina. Ella és qui d'alguna manera ens podrà explicar una miqueta en què consisteix aquesta tasca. Cristina Cabot, explica'ns una mica, dèiem que volíem conèixer grans iniciatives en matèria de reaprofitament alimentari. Vau néixer fa 10 anys, més o menys, si no vaig errada, i tot es basa una mica en un concepte molt tradicional, que és el dels espigoladors, que per molta gent és precisament una tasca o una feina desconeguda. Explica'ns qui eren els espigoladors i què passa fa 10 anys perquè vosaltres digueu aquí hi hauria alguna cosa a fer.
1: Pues hola, bon dia. Sí, des de just aquest any, no, fem 10 anys que va iniciar-se, no, la Fundació Espigoladors, i com dona el nom a l'entitat, espigolar no és algo que nosaltres ens traguéssim de la màniga, no, sinó, com dius tu, és una acció, una activitat ja pues, mil·lenària, que justament no ve de la paraula espiga, que després de la primera collita dels camps de blat, els propis productors en aquella època, no, avisaven als pobles, no, a les persones, doncs, dones, homes que estiguessin a la ciutat, que podien venir a repassar els camps a veure què havia quedat. Malauradament, no, actualment no és així. A vegades anem a recuperar aquests aliments de camps que no han tocat ni una fulla, diguéssim. O sigui, sí que molts cops no anem al final de cultiu a aprofitar aquells tomàquets que han quedat al camp, però molts cops anem a camps sencesos que no han tocat, doncs, per temes de preus, temes de, molts cops, cànons estètics, no? Si són massa grans, massa petits, si tenen un forat. Llavors, això, no? Des de fa 10 anys, la Mireia Barba, no? Que és la presidenta de la Fundació, van dir, ostres, està passant tot això, estan tacant tots aquests quilos i tones d'aliments al camp cada dia, i a la vegada, no? Hi ha una certa part de la població que, bueno, es troba en risc d'exclusió social, ja sigui, no? Per dret a... no té accés a l'habitatge, no té accés a l'alimentació, té dificultats econòmiques. Doncs, ostres, anem a intentar equilibrar la balança i que tot allò que s'acaba trinxant al camp ho pugui, pues, aprofitar a les persones, no? I tenir aquest accés a, pues, a una alimentació saludable. I això, no? Que molts cops també als bancs d'aliments tenim accés a més aviat fruita seca, a pasta de llegums, però el que seria un producte de proximitat, de temporada i collit al moment, no? Com és l'activitat que fem espigoladors, doncs a vegades és difícil d'obtenir-ho.
0: Com us organitzeu? Perquè entenc que aquí entren molts factors, no? Vull dir, hi ha un tema d'espigolar, hi ha un tema de distribuir tot això que es recull. Suposo que em falten moltes mans en tota aquesta cadena. No sé si ens pots explicar com organitzeu tota aquesta moguda.
1: Sí, com dius, és una moguda, perquè al final, clar, no, els camps no són nostres i pot ser que ara mateix em truqui un pagès i em digui, ostres, tinc un camp de bledes, que he de passar el tractor d'aquí 2 dies i nosaltres fem el possible per anar a salvar aquestes bledes. Llavors, ara actualment a tot Catalunya tenim una xarxa de voluntariat de més de 3.300 persones inscrites. Llavors, una de les potes seria, no, el voluntariat, la ciutadania. Una altra pota, evidentment, serien els pagesos, els productors. I l'altra pota serien les entitats, no? Com aquí al Vallès Oriental col·laboren la xarxa de Cardedeu o el Xipre de Granollers, doncs totes les entitats que poden recollir aquests aliments per després distribuir-ho a les persones. Aleshores, doncs això, nosaltres a la que ens assabentem, no? Que un camp, doncs, ja ha acabat la collita, o un camp pels motius que siguin no el podran collir, doncs enviem una convocatòria, no, a través de mail a les persones voluntàries, com serien l'Assumpta i la Mercè, que avui estan aquí també. Per exemple, no, pues espigolem el Vergínies al Palafolls el divendres, i qui pot accedir, qui pot participar, s'apunta, i nosaltres després enviem, doncs, un altre mail informant de la ubicació al camp i totes les, no, altres, com se'n diu, informacions d'interès per espigolar. Llavors, hi poden participar, doncs, totes les persones, o sigui, evidentment no és una activitat física, anem al camp, vull dir, sempre intentem, no, d'alguna manera que sigui el màxim inclusiu, però tant de persones petites com de persones adultes, i al final qualsevol persona pot venir a ajudar, ni que sigui a compartir receptes i a animar les persones, o sigui, és una activitat que pot fer tothom.
0: Assumpta Serra, Mercè Collet, expliqueu-nos una miqueta. Vosaltres sou voluntàries, heu fet d'espigoladores, sou voluntàries de la Fundació. Expliqueu-nos una miqueta com us vau assabentar d'aquesta iniciativa, per què, què us va motivar a apuntar-vos i com ha sigut l'experiència, evidentment.
2: Bon dia. Jo concretament, durant la pandèmia, vaig veure que els camps de taronges del Delta de l'Ebre quedaven sense collir. i això em va arribar a l'ànima. Vaig dir, aquí s'hi ha de fer alguna cosa. Jo tenia coneixement d'espigoladors i ràpidament m'hi vaig apuntar. Però com que moltes de les espigolades més habitualment es fan entre setmana, doncs no em vaig poder m'hi apuntar i anar-hi directament als camps fins que em vaig jubilar. I ara fa 2 anys, doncs, sempre que puc, doncs, vaig a espigolar, que és una activitat, doncs, que a mi m'agrada molt, i és aquesta feina, doncs, de tornar aquestes fruites i verdures a la vida, no? I recuperar-les per gent que em farà una bona utilitat i que, bueno, li serviran per alimentar-se de manera molt saludable, no? Per tant, és una activitat que a mi m'omple de goig de poder fer, i convido a tothom, doncs, que vulgui aprovar-ho, perquè realment és una molt bona experiència.
3: Jo vaig veure, em sembla, amb un TV3 o un 324, no sé, amb unes entrevistes, i jo sempre he tingut or. En aquell moment no tenia or, havia deixat l'or, i vaig dir, pues jo és el meu moment.
0: M'he quedat amb ganes de recollir més,
3: A mi m'agrada l'or, tocar la terra, i dic, pues això és interessantíssim. També és això que ha dit la Mercè, que el que veus és que el que reculls en allà, doncs... bé, no sé si ho explico una miqueta.
0: Sí, sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: Quan estem en allà al camp, doncs, aleshores, el que veus, que pot haver gent que diu, què passa amb tot el que recolliu? Perquè alguna vegada hem recollit 2 tones d'enciams, o 2 tones, que jo dic, Cristina, però com pot ser que hem recollit tot això en 2 hores? Perquè som moltes 20 mans. Persones, 21, moltes mans, és superràpid, i veus que dius, ui, quina il·lusió, no? Aleshores, venen les furgonetes al camp, perquè, clar, el que passa és que el que recollim, sabem que hem de recollir aquell dia. O sigui, no anem a fer tot el camp, perquè és un impossible, si són camps grans. Venen les furgonetes de Càritas, jo estic en el Maresme, doncs del sector del Maresme, del Xipre i tal, i ja veus que venen, i quan hem acabat de recollir, s'omplen aquelles furgonetes, i el que recull sempre sabem que va parar en un lloc que es reaprofita segur. I aleshores, una cosa que també a mi m'agrada molt és que estàs a l'aire lliure, fas exercici, no has de pagar un gimnàs, perquè has d'estar una mica... A veure, pot apuntar-se a tothom, això segur, però bueno, vull dir que és una cosa física, no? Que quan acabes és un goig de poder haver fet això, no?
0: Quina és l'última recollida que has fet tu, que has fet, per exemple?
2: La setmana passada vam anar amb el Xiprer, que van organitzar un autocar, perquè venien les persones usuàries, receptores finalment d'aquests aliments que els hi proporciona el Xiprer, els van convidar a que també vinguessin a fer l'experiència de collir els aliments que finalment ells rebaran. Per tant, aquí tanquem cercles, no? I això és molt important. I llavors, doncs, aquestes persones, doncs, ja van veure quin era el procés que se seguia. I aquest dia vam collir. Era un hort ecològic, que era un productor que va ser la primera vegada que feia dies que s'hi volia apuntar, i va oferir els seus camps, i vam collir bròcoli, cols, bledes, espinacs i àpid. I no sé, 2.000 quilos de cols, bueno, moltíssim vam collir, no? I van omplir 2 furgonetes, una directa que anava cap al Xiprer, i l'altra, la d'espigoladors, es va haver de carregar també per portar el Xiprer per les 800 famílies que distribueix, doncs, el Xiprer cada mes.
0: 800 famílies del Xiprer, jo veia com la Gemma somreia, es nota que és un projecte que tu...
4: I a més, enllaçant amb el que deia la Mercè, ens manca l'experiència d'anar a camp. Jo també he tingut honor i sé el que és, però molta gent que aposta per una agricultura ecològica de proximitat no sap el que és tenir un tros, collir, veure com creix, la lentitud, ara plagues, ara no plagues, ara plou, ara fa sol.
0: Un desconeixement absolut.
4: Desconeixement. Aleshores, sí que és veritat que a mi m'agradaria apropar a la gent de Cardedeu a fer una espigolada. Llavors, una de les coses que em venia molt al cap des de la comunalitat és de la Fresca, que és la cooperativa agroecològica de Cardedeu, que també hi estic posada amb temes de malbaratament, és aproximar a tots els socis i sòcies que hi ha a la cooperativa, doncs de fer una, ja vaig parlar amb la Cristina, de fer una espigolada comunitària, només per percebre què és, perquè jo crec que només amb la vivència d'estar allí i passar-hi unes hores et canvia totalment el concepte del malbaratament. Jo crec que intentes no fer-lo, aprofitar-lo, però a més no fer-lo a casa. Llavors crec que hem de tenir aquestes vivències per no generar allò que no volem generar, perquè tots ens omplim de la boca, jo sóc ecologista, jo faig moltes coses, però aquelles cosetes mínimes que podem fer, que són molt grans a nivell de sostenibilitat i de petjada ecològica, no ho acabem. No, i per què no acabem de fer-ho? Pues falta aquest punt d'experiència vivencial.
0: A més, són experiències que ja et canvien la mirada directament. Sí. Ja no és només vinga a fer aquesta activitat perquè té aquesta funció ABC, sinó
4: si
0: que
4: jo... Si ho fas en família on hi està els teus companys, els teus familiars i la teva canalla, que ja pujant amb aquesta, doncs jo crec que és genial. Bueno
3: també lo interessant d'això, que a mi sempre m'agrada el tema comunitari, no?, també, és perquè ens trobem en el camp i aquell dia no sabem qui serem. Igual jo vaig amb la Mercè o vaig amb... aquí a Cardedeu, jo som una bona colla, jo omplim a vegades, som 6.
4: Ah, molt bé.
3: Esclar, sí. És un poble gran, però... I no saps a qui trobaràs, i ve gent de Barcelona, ve gent de Blanes, ve gent... I llavors allà també s'està fent tot una xarxa de gent coneguda, que quan hi tornes a anar alguna altra vegada ja te'ls tornes a trobar. Llavors fem unes parades també d'un ratet per compartir esmorzar, compartir fruits secs...
0: És fer comunitat, això.
3: Interessantíssima.
0: Cristina.
1: Hola, sí, volia participar, heu dit moltíssimes coses. No, justament, no, volia com acabar dient això, que al final l'espigolar, el que pretenem o el que es pretén amb aquesta activitat no només és anar a recollir les blades que han quedat, perquè si aquesta en seria l'única, com se diu, l'únic motiu, podríem plegar, perquè cada dia hi ha 40 camps de bledes, no?, que s'estan quedant allà, llavors l'objectiu de fer les espigolades no és acostar, com dèieu, a les persones al camp, no?, tenir aquest accés i pues, posar en valor la tasca de l'agricultura, no?, que a vegades pues, sembla que està com oblidada o poc, no sé, o poc valorada, i de dir, ostres, he estat 3 hores aquí, ara entenc per què val el que val una mongeta, i només he estat 3 hores recollint, saps? He fet la part final. Imagina't, no?, ficar el rec, preparar la terra, adobar-la, regar-la cada dia, vull dir que... Justament un dels motius també és acostar les persones al camp i que es fiquin a la pell del productor. També, no?, donar-se a conèixer els productors, com deia la Mercè, l'altre dia vam estar a l'Horta Can Tabaquer, d'aquí al costat de Granollers, i, ostres, projectes com així és super nutritiu que la gent els conegui i que ells es puguin donar a conèixer. Vull dir, vam tenir la sort que el Josep va poder estar explicant, no?, el seu projecte, com cultiva, què fa... I això també és super, super, super valuós. I què anava a dir? Abans també heu parlat del tema del fet d'anar, no?, a veure la realitat dels camps, del que queda als camps, per després fer-ne menys a casa. Al final també no és un tema de posar valor en el que mengem, posar temps a la cuina, perquè això l'altre dia ho parlava amb una altra xerrada que vam fer, de dir, ostres, no és el mateix, no?, els canelons que fem per Sant Esteve, que potser estem... 5 hores de tot un dia, no?, fent aquells canelons i no en deixarem ni una gota, que si comprem aquests canelons congelats que et valen 1,50 €, que si se't fan malbé no passa res, els llancem. Llavors, també, no?, és un tema de dinàmiques, de consum, de com consumim i com valorem l'alimentació.
0: En aquest sentit, des d'Espigoladors, tinc entès, i volia parlar també una mica més a nivell global, com a projecte, no només organitzeu tot el tema d'Espigolar, sinó que feu bastant consciència a nivell de tallers o xerrades, pel que he pogut llegir una miqueta. De fet, et volia comentar que una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que parleu d'un model de triple impacte. Parleu de combatre les pèrdues i el malbaratament alimentari, d'una banda, de promoure el dret a una alimentació saludable i sostenible, però també de crear oportunitats laborals per a persones en situació de risc d'exclusió social. No sé si ens pots explicar una miqueta aquesta triple atacada, diguéssim.
1: Sí, exacte, no? O sigui, la part de... Si Espigoladors va néixer, no?, com a Fundació Espigoladors, però ja, ara no et sé dir l'any, però el mateix any, com aquell qui diu, ja es va crear un petit obrador per poder transformar i allargar la vida d'aquests aliments que anirien descartats, no?, en conserves, patés, marmelades, sofregits, cremes, i es va crear l'obrador sota la marca És Imperfect, que és un obrador d'inserció laboral, on es fa aquest acompanyament amb persones per aconseguir, no?, les seves primeres feines i per fer formació en aquest obrador d'això, de conserves. Llavors aquesta seria, no?, la pota d'inserció laboral. I les altres dues potes d'aprofitament alimentari també, no? Lligat a l'obrador, lligat a totes les activitats que fem d'espigolament i lligat també, no?, a totes les branques d'educació, que seria tant a escoles, no?, a instituts, fent tallers, fent dinàmiques, fent a través del joc, també, no?, a través de tallers de cuina, que menys de trucs de receptes d'aprofitament, trucs de com allargar la vida dels aliments, fem també show cookings, tot d'això, no?, xerrades, tallers que promoguin la sensibilització i el coneixement del que està passant al dia a dia, no?, a casa nostra i a tot arreu. Per altra banda, també tenim, no?, un equip de recerca i coneixement, que justament també el que fem a les espigolades és aquestes dades que parlaves a l'inici, no?, hi ha moltes dades que sí que les tenim de la cadena agroalimentària, en indústries, a les llars, a les escoles, als restaurants, però tot el que es queda al camp, actualment hi ha molt poques xifres. Llavors, espigoladors que cada dia estem al camp, doncs també fem, no?, aquesta tasca d'anar recopilant tots aquests quilos que anem entregant, totes les espigolades que fem, també les anem anotant i tot són dades, no?, per anar nutrint aquesta base de dades, ja no només pel número, sinó per donar, o sigui, per entendre per què passa, en quina quantitat està passant, a on passa, no?, i poder posar un remei i poder prevenir i evitar aquestes pèrdues. Llavors, amb això, perdó, que m'esquema em vaig de les branques, volia dir que també una de les potes que tenim és l'àrea de coneixement i recerca.
0: Molt bé. Gemma, la Gemma va sentint amb el cap. Tenim molta feina des de la comunalitat, està claríssim.
4: Sí, i la comunitat té 2 anys per tirar endavant, per crear nous projectes que impulsin una miqueta aquesta branca de l'economia social i solidària. I el que volem és promoure també crear una cuina circular on aquests 3 eixos de la solidaritat amb les persones, amb les entitats i després a nivell de més sostenibilitat tant econòmica com ambiental, perquè tirar endavant un projecte ha de ser econòmicament viable, llavors ha de ser sostenible amb el temps, que això també és una altra de les guerres amb les que pensem perquè no es quedi amb 2 anys i acabi sent així, no? I després la part social, que la cuina crec que és un eix molt bonic on tenir pot cabre gent jove com gent gran, com gent immigrant o persones que tenen una altra cultura de fer, i ens agradaria poder encaixar aquestes tres S's per poder per tirar endavant aquest projecte de cuina circular que englobi tot això. Llavors, estem maquinant a veure com fer-ho. I a més, reaprofitant i recolzant la sobirania alimentària, que és el leitmotiv de tot.
0: Clar que sí, que la cuina sigui un nexe d'unió a nosaltres, que ens agrada tant seure a taula i fer i fer bones sobretaules tots junts, i ara que venen festes, doncs encara
4: sí.
0: Més.
4: Sí, sí.
0: Ens arriba de fons la música que ens avisa del final de la comuna, però no volia desaprofitar aquesta oportunitat perquè la Mercè seràs l'encarregada d'explicar-nos com pot ser una persona voluntària d'Espigoladors i com ho vas fer tu. Explica'ns.
2: Senzillament entres a la web de la Fundació Espigoladors, que de fet s'hauria de dir Espigoladores, perquè som la majoria, som dones.
0: Dit queda.
2: Quina cosa més estranya. I després, doncs, només ja hi ha un apartat que et pots fer soci, t'inscrius i a partir d'aquell moment i a més pots triar a quina comarca vols anar a espigolar. T'inscrius a les comarques que tu vols anar a espigolar o que t'agradaria anar-hi i quan hi ha una espigolada amb alguna d'aquestes comarques, t'envien la convocatòria. Tu reps un mail dient tal dia, a tal comarca necessitem 20-30 persones per anar a espigolar. Quan tu t'inscrius i dius sí, aquest dia hi puc anar-hi, doncs t'inscrius. No és un problema no tenir cotxe, perquè pots anar-hi amb transport públic, algú altre et pot passar a buscar, el que sigui.
0: Ja, hi ha vies, hi ha sistemes.
2: Exacte. I llavors, doncs, ells t'envien un altre correu, un cop tu has confirmat qui vols anar-hi, fas la preinscripció, diguéssim, i llavors ells et concreten la ubicació del camp. A quin camp has d'anar? T'envien un Google Maps amb la ubicació concreta del camp i les instruccions concretes per aquell dia. I ja està. I llavors has d'anar amb temps suficient per arribar al camp i aquesta és una miqueta tota la feina que nosaltres hem de fer i anar-hi allà ben contentes i amb les millors dels somriures.
0: Clar que sí, doncs esperem que hagueu pres nota tots i totes de com podeu fer per afegir-vos a aquesta gran iniciativa. I ara sí, arribem al final de la comuna. Gràcies, Gemma, gràcies, Cristina, Assumpta i Mercè, per acompanyar-nos al programa d'avui. Enhorabona per aquesta iniciativa i esperem que molta gent hagi pres nota i que rebeu moltes noves inscripcions els propers dies. I a tots i totes vosaltres que ens escolteu a través de les plataformes digitals o de les zones, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens retrobarem l'any vinent, que ara sí, descansarem uns dies, així que tornarem amb energies renovades, noves iniciatives, propostes i fent bullir l'olla de la comunalitat, que és el que més ens agrada. Així que bon any, bones festes i ens retrobem d'aquí uns dies. Gràcies.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Reura. Protecció Civil enviarà una alerta a Granollers per la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada en zones molt afectades per les darreres precipitacions. El missatge es demana que s'extremin les precaucions en la mobilitat i que la ciutadania no s'acosti a zones inundables. Avui l'Ajuntament ja ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges. I és que hi ha 11 comarques afectades, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà.
3: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
2: I la consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passar la mitjanit i ha demanat a la població evitar les zones inundables i avançar la seva mobilitat en cas del que sigui possible, justificant les alertes a bona part de comarques del litoral, insistint que hi ha previsió de pluges intenses. A més, ha dit que a partir de demà plourà, però que ja no serà pluja torrencial.
4: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
2: Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, la carretera C12. Aquesta tarda els serveis s'han produït després de que Protecció Civil hagi enviat un SLR per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 amb Xerta, com us deia, a Jesús, a Roquetes, a Benifallet, al Farà de Carles i al Dubai. A hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la C7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades també la C43 a Benifallet. Molt atents al cel i a la previsió de pluges.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Albert Sabater. Alerta per pluges torrencials que afecta fins a 11 comarques, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
2: La consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar zones inundables i avançar la seva mobilitat en el cas que sigui possible. Parlon ha explicat que a partir de demà ha de continuar la pluja, però ja no serà pluja torrencial.
4: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Winuncat activat en fase d'emergència.
2: A hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-baixa 34-22 al Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 durant aquesta tarda. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo i després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont considera que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular i retorçar l'aplicació de l'amnistia. L'expresident ha assegurat que no van marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i el seu retorn serà de la mateixa manera. I els sindicats laborals preparen la vaga general pels salaris i l'habitatge anunciada aquest dilluns després de l'onada de protestes arran del cas Mari Carmen. I fins aquí el Notícies en Xarxa. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: I shouldn't have come here.

0: de 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.